0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues del migdia amb tota l'actualitat esportiva del dia en un divendres en què juga el Madrid a casa, ho dèiem ara, contra el Betis. Demà serà el torn del Barça a Mestalla i diumenge el de l'Espanyol contra el Sevilla, en un programa que ens acompanyaran el Joan Poquí. Joan Poquicelli, bon dia. L'Ivan San Antonio.
1: Bon dia.
0: Ben retornats a les vostres vacances. En un programa també que tindrem un protagonista de luxe des d'Andorra, on el Barça de bàsquet està fent la seva pretemporada. Un programa que tancarem, com no podria ser d'una altra manera, amb la taverna de bojos, però un programa que comencem marxant a la ciutat esportiva del Barça, perquè a falta de pocs minuts, perquè el Barça femení conegui els rivals a la fase de la Lliga de Campions, el camí que el vigent campió haurà de fer fins a arribar a la final de Varsovia, si vol aconseguir la seva cinquena Champions, doncs ens demana pas l'Anna Palet des d'allà amb el tècnic blaugrana, amb Pere Romeu. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Elena, què tal? Des del Johan Cruyff, on el Barça està fent l'últim entrenament abans de viatjar cap a Sevilla i amb la particularitat que en breus comença el sorteig de la Champions. Ens acompanya l'entrenador, el Pere Romeu. Pere, sé que normalment els entrenadors no teniu preferències, dieu que qualsevol equip us està bé, però no sé si dins l'equip hi ha algun rival que preferiu evitar, un altre que us agradaria més. Com viureu aquest sorteig?
3: No és algú que s'hagi parat amb l'equip, evidentment, quan estem allà de forma més distesa es comenta a veure quins rivals ens poden tocar, però al final som un equip ambiciós, som un equip amb molta il·lusió per aquesta competició que és la Champions. Toqui ens toqui, anirem amb ganes, amb il·lusió. Hi ha molts bons equips, la gent està creixent molt també, així que amb moltes ganes de que hi hagi aquest sorteig i que puguem conèixer els nostres rivals.
2: T'insisteixo per allò de la Champions com a curiositat. Clar, crec que us enganxa durant l'entrenament. No sé si ja haureu acabat, aprofiteu per seguir-ho junts quan passen aquestes coses, o com ho feu?
3: Avui la sessió és força curta, però crec que de totes maneres no arribem a veure de forma col·lectiva el sorteig. Si veiem que hem acabat a temps, potser, bueno, per aquí teníem una tele disponible, però ara mateix no la veig, alguns l'haurà tret. I potser ho posàvem aquí per si alguna jugadora ho volia veure en directe millor, però si no, no podrem veure junts.
2: Creus que serà una de les Champions més igualades? És a dir, això que comentaves de que els rivals van augmentant el nivell i vosaltres seguiu sent el gran favorit a batre.
3: Sí, és que cada any és més complicat, cada any és... Tornar a guanyar sempre és algú superdifícil, no? Els equips estan creixent, els clubs estan creixent, hi ha jugadores que són millor ara que fa 2 o 3 anys per un tema d'edat, de madurada, d'experiència, i això fa que els equips cada vegada siguin més complets, diria jo. Per tant, és que et diria que cada temporada que passa hi haurà major dificultat per guanyar.
0: Les paraules de Pere Romeu aquí al Què t'hi jugues. Segur que estan ben pendents d'aquest sorteig que s'està produint a Nyon. En els propers minuts, com diem, coneixerem quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions. Anna, ets per aquí encara un Barça que és l'equip amb major coeficient del torneig i que és el líder del bombo 1.
4: Sí, per això parteix, com dius, del bombo 1, on hi ha doncs, els rivals de major entitat, com són l'Olímpic de Lió, el Chelsea, el Bayern, Arsenal i PSG. El Barça tindrà un total de 6 rivals en aquesta fase Lliga, contra 3 jugarà a casa, contra 3 ho farà a fora, i d'aquests 6 rivals, 2 sortiran de cadascun dels bombos. Hi ha un rival que podríem dir d'alguna manera que és el gran tapat, que és el Manchester City, que està en el bombo 3 i que, sens dubte, és doncs, el rival a batre.
0: Anna, no sé quin futur veus al Barça en aquesta Champions, tenint en compte que és un projecte que s'ha hagut de renovar amb totes les baixes que ha tingut l'equip de Pere Romeu que va en aquest estiu. És veritat que a la Lliga segurament podran competir amb solvència. Quin panorama preveus a Europa?
4: Home, preveig que tothom està pendent del Barça. És a dir, per exemple, un projecte com l'Olímpic de Lyon amb la propietària Michelle Kang al darrere sempre intentant veure qui pot fitxar del Barça, doncs és l'equip al qual tothom vol debilitar. Tens un Arsenal, per exemple, amb Mariona i Amona Batlle, l'Olímpic de Lió amb el Jonathan Giraldez, que sens dubte doncs, voldran la revenja després de perdre l'última final a Oslo, i crec que el Barça ho tindrà complicat, però que a la vegada continua sent el gran favorit i, sens dubte, doncs, un equip del qual s'espera que pugui arribar a la final de Varsovia del mes de maig.
0: Està en marxa aquest sorteig. Preveus que trigui massa a anar la bola aquesta del Barça? Perquè ara em deia el Joan Poquí, però encara hi ha boles en aquests sortejos?
4: Sí. Hi ha boles, però tenen un paper testimonial, aquestes boles, sí. Perquè simplement és per obrir, veure quin equip del bombo surt, i, per exemple, doncs, un cop surti el nom del Barça, a través d'un software, d'un programa d'ordinador, simplement veurem quins són els 6 rivals que té el Barça. Per tant, a nivell de sorteig ha perdut completament la tradició i la gràcia, però sí, hi ha aquestes boles simplement doncs, per anar veient quin és el primer equip al qual s'emparellen la resta de rivals, però poca cosa més.
1: Vaja, que és una pantomima. No?
4: Una mica, sí. Sí, sí.
5: Com la del masculí.
1: Sí, igual, igual.
5: Exactament igual.
0: Sembla que ara ja començaran a sortir les boles, Anna, però no sé si queden vídeos, si tens alguna informació de si encara això s'ha d'allargar més.
4: En principi, no crec que tardem gaire. Per cert, també recordar que serà la primera edició de la Champions des de fa molts anys, en la qual no participarà una Alexia Putellas, que és ja capitana del seu nou equip, del London City, que debuta avui i que, per exemple, s'ha anunciat fa poc que té una nova iniciativa amb la qual, a través d'un canal de YouTube propi, amb la seva marca Eleven de la seva fundació, emetrà per Espanya un partit de la jornada de la Lliga Anglesa per YouTube en obert a Espanya, però sens dubte també serà estrany en aquesta edició de la Champions no veure Alexia Putellas, que va ser qui amb la samarreta del Barça va aixecar la darrera Champions ara fa uns mesos a Oslo.
0: Totalment, Anna, totalment d'acord, i increïble aquesta iniciativa que dius, que ja pel canal de YouTube d'Alexia Putellas podrem veure els partits del London City. Anna, si et sembla, et deixem micròfon obert i de seguida que surti la bola del Barça ens demanes pas.
4: Perfecte, quedo pendent.
6: Però no és... Estava ja el sorteo hecho, ja, de la Champions.
0: No.
1: Ara ho teatralitzen.
6: Lo habían hecho,
1: ara fan la pantomima.
6: Però fue la semana pasada, esto.
5: Això de l'Alexia és com si... Jo què sé, Rafinha digués, ara passaré els partits del Barça pel meu YouTube, no?, de la Champions.
1: No, és com si Rafinha s'anés al PSG...
5: Sí.
1: I aleshores li digués a l'aficionat del Barça, ara us passaré a vosaltres els partits que jo faig al PSG per YouTube. Va. És això, exactament.
0: El futbol modern. Va, esmena ja a les 12
5: si,
0: i 15.
5: Si juga malament, la criticaran molt.
1: No, molt, la criticaran molt.
0: Esmena a les 12 i 15, perquè he dit que el Barça jugava demà, òbviament jugar diumenge a Mestalla contra el València, 4:45 de la tarda, partit que podreu seguir al Què t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya, amb el Sique Rodríguez, amb la narració de l'Albert Bermúdez, també el Carrusel Deportivo amb el Flaqui. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: No sé si serà un partit on podrem veure els primers minuts de Gabriel Jesús vestit del Barça.
7: Jo ho dubto, perquè ahir va fer només una part de l'entrenament amb el grup. Avui estan tornant a entrenar, de moment hi és, amb el grup. Ja veurem si l'acaba. Però, home, jo crec que és molt aviat. Potser entra a la llista, però hi ha tants jugadors per davant i que ho estan fent bé, que jo crec que és una mica precipitat. Potser el proper.
0: Com arriba l'equip de Flick, Gabriel Jesús, a banda?
7: Doncs sense novetats, amb Gabriel Jesús i Gavi ja formant part de la dinàmica del grup, sense Frenkie de Jong i la resta disponibles pel partit contra qui juguem?
0: València.
7: M'ho he oblidat, el València. Ara m'havia marxat del cap. Contra el València més tallat diumenge un quart de
0: set. Però saps on dines, no? Si ahir ja m'ho estàveu explicant,
7: sí,
0: que ja teníeu reserva.
7: Si
0: la reserva.
5: Això sí.
7: Si la reserva l'he fet jo, imagina't.
8: El pitjor dinar de la temporada.
7: Hòstia,
0: a veure, està entrant aquí a l'estudi del Què t'hi jugues, el Cristóbal Chacent amb
9: bon
0: el bombo.
9: Dia. Torna a la taverna, vaig deixant les coses, vale? Vaig preparant.
0: Vas fent pressing, no? Aquí ja per...
9: Vale.
0: Per començar. Aquest partit del Barça...
7: M'he despistat amb el bombo, sabia perfectament contra qui jugava.
0: Aquest partit del Barça contra el València serà un partit que serà el tret de sortida al Què t'hi jugues, Bermo, del 5. Una festa, una festassa que durarà uns quants dies.
6: Una festa gitana.
0: És veritat que ja ha començat aquesta setmana amb la conversa que va tenir l'Anna Puigvoltes amb l'Antoni Bassas aquí al balcó, però és que demà farà 50 anys de la primera retransmissió del Barça en català, el primer partit en català des de la Guerra Civil, que el Joaquim Maria Puyal va narrar aquí, en aquesta casa. Aleshores va ser un Barça a les Palmes que va acabar 4-0 i mig segle després, en aquesta casa, estem d'aniversari.
10: El primer gol de Johan Cruyff, en català, a Ràdio Barcelona.
11: Facultats Nice, que està d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria!
10: 50 anys de futbol en català, a la ràdio.
0: Bermúdez, i demà el que t'hi jugues Barça...
12: Quina responsabilitat, no, ara, de sobte.
0: Comenceu a explicar, no?, què és el que passarà durant els propers dies aquí a SER Catalunya, Ràdio
12: sí,
0: Barcelona.
12: Sí, és a dir, demà és l'aniversari, però diumenge ja comença, doncs, el tret de sortida de, jo et diria, un parell de setmanes en què ho estarem recordant i estarem homenatjant aquests 50 anys, i és més, se vienen cositas grandes, eh? S'esdevindran cosetes.
0: Poquí, anaves dient que sí, quan escoltaves aquest àudio del Puyol de fa 50 anys demà.
1: Sí, perquè jo crec que no som conscients, o potser sí, els que sou de la meva edat segur que en sou conscients, els joves potser no, de la importància que va tenir aquella retransmissió, perquè iniciava una normalització del català en la vida periodista, en la vida de les retransmissions esportives. El català, tot i que hi ha gent que ara doncs no... Sembli que no, sentint segons qui, sembli que no, el català era una llengua empaitada, una llengua perseguida, una llengua prohibida, una llengua que durant anys només havia pogut parlar en l'entorn familiar, en la clandestinitat o en l'entorn folclòric, o en algunes escoles que destranquis et feien classes de català o parlaves en català amb els mestres, però era una cosa excepcional. La vida era en castellà i el català era una llengua prohibida. És a dir, més o menys com és ara a Barcelona, que parles en català a qualsevol lloc i ets un estrany, ets un bitxo raro, i ets un nazista, és un racista i un nazi, perquè parles en català a algú i mantens la teva llengua, doncs exactament igual, això era als anys 40, 50, 60, 70. Què va fer el Puyol? Aprofitant la mort del dictador Franco i una mica d'apertura en la dictadura espanyola, va liderar aquesta catalanització de les retransmissions esportives i va tenir un valor extraordinari. I potser no en som conscients o no ho sabem valorar en la seva mesura, però té un valor extraordinari aquella primera retransmissió del Puyol. A més, jo la recordo, jo estava al camp. Al camp anàvem amb ràdios.
0: Tenies un any, no?
1: No, jo era soci del Barcelona.
5: Poqui, la primera vegada sempre és extraordinària.
1: Extraordinària.
5: Jo només per afegir una cosa, perquè escoltant el Puyol, que diu, compte, si ho extrapoléssim això, avui en dia, per exemple, Juan Carlos Rivero fent un partit del Barça, ojo, estaríem pensant, hòstia, aquest tio és un desgraciat, perquè el que està dient és que no vol que marqui el Barça. I és tot el contrari, perquè la llengua al final evoluciona i sobretot evoluciona la societat, i el que avui en dia és una cosa... el que llavors era una cosa normal, ara mateix semblaria com distorsionat, o sigui, com semblaria un insult. No sé si s'ha entès.
1: Sí. Jo el que recordo del Puyol, sobretot, és que va introduir nous termes. Per exemple, la pilota li va dir bimba, li deia bimba. A les faltes directes deia un frequic.
13: Com mi hija.
1: Un frequic directe.
13: Mi bimba, vos sí?
1: Sí, sí. Va ser així. És així.
0: Tu sobrina.
1: És així.
13: Bueno, mi sobrina.
1: I va instaurar la normalitat en seguir els partits de futbol del Barcelona en català.
0: Doncs a partir de diumenge, el que t'hi jugues Barça, us explicarem com celebrarem aquests 50 anys del futbol en català. Està a punt de saber-se quins seran els rivals del Barça en aquesta fase de Lliga de la Champions femenina. Abans, però, Albert Llimós, què tal?
14: Què tal, bon dia.
0: Fem un apunt ràpid amb tu, perquè ja és oficial que l'assemblea del Barça serà el proper 19 de setembre i, com ens vas explicar, presentaran uns ingressos propers als 1.100 milions d'euros.
14: Sí, 1.100 milions gairebé, no s'hi arribarà. Per primer cop el Barça superarà aquesta barrera dels 1.000 milions. L'any passat, recordem-ho, van ser 975 d'ingressos. Això sí, uns beneficis minsos, però beneficis, en la partida ordinària, el compte de resultats. Gràcies, sobretot, a tres potes, a l'àrea comercial, els patrocinis, a BLM, després d'alliberar l'e-commerce de Nike, el club pot explotar i, per tant, puja mica en mica, o moltíssim, podríem dir, tota aquesta part, i, sobretot, la part més inesperada, la part de l'estadi, el ticketing, s'esperava 60.000 espectadors, els pressupostos fixaven 60.000 espectadors de mitjana, però recordem-ho, el Barça ha jugat al Johan, ha jugat a Montjuïc, ha jugat al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, amb 40.000 espectadors i només uns partits doncs, amb aquesta capacitat més alta, i per tant, diuen que si s'haguessin tingut aquest nombre d'espectadors tota la temporada, doncs els ingressos haurien estat molt superiors. Tenint en compte això sí, els extraordinaris, ho vam explicar aquesta setmana, dimarts, hi ha pèrdues amb les provisions, amb algun asterisc que té a veure sobretot amb els ingressos que no han arribat, com per exemple tot el tema del seient VIP. També es presentarà el pressupost d'aquesta temporada per sobre dels 1.100 milions. Seran bons números, esperen, i també ho necessiten de cara a l'altra temporada. Quan es torni a Montjuïc, a partir de l'estiu de la temporada vinent, el Barça baixarà dràsticament els ingressos i això afectarà, ho explicàvem, parlàvem el dimarts, doncs tota la part també, o la parcel·la esportiva en el, pel que fa als fitxatges. Tot això, aquest dissabte, amb temes més importants que ara detallarem, en aquesta assemblea ordinària del 19 de setembre, primera convocatòria, 9:30, segona convocatòria, a les 10 del matí, i de manera telemàtica, com m'ha explicat la portaveu, la directiva Maria Elena Fort, sobre la data i per què és telemàtica aquesta assemblea.
13: Doncs aquesta acorda avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
0: Albert, quins altres temes es debatran en aquesta assemblea del 19 de setembre?
14: Important. En parlàvem també aquests dies. Finançament. Es demanaran més diners als socis compromissaris? Ho vam explicar. 300 milions per ampliar el préstec que ja va fer el Barça l'any 2023 de 1.450 milions de Goldman Sachs i poder afrontar la següent fase de les obres del Camp Nou, la coberta sobretot. El Barça necessita més diners. Es demanaran aquests 300 milions i 210 més que venen de l'emissió de bons garantits amb els drets audiovisuals. 105 ja van arribar al juliol, ara 105 més, com que les dues quantitats sumades supera més del 10% del pressupost del club, doncs els socis compromissaris ho han de ratificar. Important també el punt 5, ratificació de dos contractes. El primer amb, ara s'ho dic bé, Ohana Real Estate, una companyia amb la qual el Barça ha signat un acord perquè es construeixi un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs Units, que portarà la marca Barça al nom. Per tant, el nom Barça apareixerà de manera important en aquest complex. És un acord per molts anys, perquè al final estem parlant de cases de part residencial amb la marca Barça i no pot ser una cosa monetària i que canviï, no? Perquè la gent suposa que compra una casa també en part pel nom aquest, no? Que hi haurà el nom del Barça. En l'anunci crec que és interessant, en l'anunci que ha fet avui el Barça als mitjans de comunicació dels punts de l'assemblea, es parla

0: inclusió de publicitat a l'equipament oficial del primer equip de futbol o a la denominació de l'estadi del Palau. Llavors és necessari anar a assemblea. S'havia parlat que Ohane, o aquest el nom d'aquest complex residencial, aniria a la part del darrere de la samarreta. El club assegura que aquesta temporada no, que ja veurem en un futur, però que aquesta temporada no desapareixerà, almenys de moment, per suplir el que porta a dia d'avui el logotipus de Barça Fundació a la part de darrere de la samarreta. Diuen que aquesta temporada aquesta opció no hi és, que ja veurem si és de cara a properes temporades i per això es ratifica l'acord ja en assemblea extraordinària aquest proper dia 19. I l'altra, que és molt graciosa, crec, la construcció d'un parc infantil que es farà a l'interior de l'Espoti Camp Nou i per això també s'ha de ratificar aquest acord amb la marca Babylon Park Spain.
1: Veus? Farem bé, eh?
2: A mi em fa molt de mandra, tot.
3: No. Més coses del futbol modern.
1: No ho podem requalificar.
3: Home, per atraccions estaria bé, no, president?
1: Home, muntar la Porta Aventura.
2: Però escolta, cases amb el nom
0: de Barça. Un parc infantil, la sí.
3: La Porta Aventura.
1: No,
2: a Premià a Dalt hi ha una casa, una vivenda, que tot està pintat de Barça i tal. Això què? Ha de pagar royalties al Barça? O
0: com no, això és pel complex que es farà allà.
4: A UAE. Els Emirats Àrabs.
0: O sigui, hi ha gent que pagarà per veure un lloc que portarà...
2: Quina diferència hi haurà entre la casa que es digui Barça i la que no es dirà Barça?
4: Doncs que la que es digui Barça pagarà uns calarons al Barcelona.
0: Correcte.
4: I és correcte, és correctíssim. No li busquem la pega. No. A un caler que ve per simplement cedir el teu nom a unes cases.
0: Sí. I que després...
4: No, aplaudim, Joan.
2: Si fos només per simplement cedir el teu nom a unes cases, estaria molt bé.
0: Després, probablement, aquesta marca vulgui sortir a la samarreta del Barça, veurem si no aquesta temporada o una altra, veurem què hi ha sobre la taula. De moment, el club, aquest matí deia que aquest any no sortiran a la part de darrere de la samarreta.
4: Depèn del que paguin.
0: M'asseguren que aquest any, de moment, no,
2: però... Deixem de vendre motos.
0: A veure si hi ha alguna clàusula d'última hora. Només dues coses més. Un punt important, també, que ratificaran els directius doncs en l'assemblea, sobretot els que no formaven part de la candidatura de Joan Laporta perquè s'havien quedat al club, no?, per pilotar el club durant les eleccions o fins als comicis, i l'última és que els socis i compromissaris que tinguin ganes, no?, de saber més sobre aquests números, sobre aquests punts de l'assemblea, tindran reunions informatives la setmana que ve per almenys anar preparats, no?, per allò tan divertit i bonic.
2: És impossible anar preparat per una assemblea així, on t'explicaran això de les cases i tot.
0: Potser et donen una casa.
3: Una assemblea que, com...
2: Ho has explicat perfecte.
3: Que, com deia l'Albert, tornarà...
1: Tu seràs el primer en tirar-te pel tobogà.
3: Tornarà a ser telemàtica, no serà presencial. Deixeu-me que a les 12:28 torni amb l'Anna Palet, perquè, Anna, ara sí, el Barça femení ja coneix quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions.
5: Ja han sortit tota la bola. Ha quedat enquadrat el sorteig, ja sap el Barça els seus 6 rivals. El Barça jugarà contra l'Arsenal a Barcelona, per tant, primera vegada que tindran l'oportunitat de revenja després de perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Es retrobaran les blaugranes a Mona Batlle, amb Mariona Caldentei, cares conegudes, contra l'Arsenal a casa, a Barcelona. Contra el Bayern de Múnich jugaran fora, veurem si és a l'Allianz Arena. Normalment s'ha jugat aquesta mena de partits a l'Allianz Arena. Aquests són els dos rivals més complicats, Arsenal i Bayern de Múnich. A partir d'aquí el Barça s'enfrontarà al París Futbol Club, que no és el París Saint-Germain, a Barcelona, contra la Roma, visitant-la a fora, contra el Servet Suís a casa, a Barcelona, i el rival més exòtic és el Koje danès, que haurà d'anar a Dinamarca al Barça per jugar contra ells. La fase de Lliga comença el 22 de setembre, acaba el 16 de desembre, i recordem que dels 18 equips que hi ha, els 4 primers classificats passen directament a quarts de final, del 5è al 12è ha de jugar dos partits més de play-off, i que, en canvi, els 6 últims classificats ja queden eliminats. Per tant, sobretot, Arsenal i Bayern, els rivals més complicats pel Barça, la resta, París Futbol Club, Roma, Servet i Koje.
3: Encara s'està acabant de sortejar la resta del quadre, Anna, però tenint en compte el menú que li ha tocat al Barça, com ho veus?
5: Jo crec que li ha quedat un grup prou assequible, primer de tot perquè ha evitat el Manchester City, que estava en el bombo 3 de tapat, i perquè dels rivals que li ha tocat el bombo 1, crec que el més complicat hauria estat enfrontar-se, per exemple, a un Olympique de Lió o a un Chelsea. Contra el Bayern l'any passat el Barça doncs va ser superior, va patir, evidentment, perquè són rivals complicats, però va ser superior, i contra l'Arsenal jo crec que les jugadores tindran molt present el record de la final de Lisboa, i per tant segur que és un al·licient per elles per enfrontar-se a l'Arsenal. La resta d'equips, jo crec que el Barça és àmpliament superior i, per tant, li ha quedat una fase de Lliga amb la qual

0: Sobre el guió preestablert hauria de quedar entre els quatre primers classificats sense massa problemes.
1: Gràcies, Anna. T'escoltem aquesta tarda a la graderia del balcó.
0: Vinga, una abraçada. Fins després.
1: Anem a notícies. Va, Willy.
2: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Amb el Martí Junca. Martí, què tal?
3: Bon dia, Helena.
1: Raül Asencio absolt del cas de difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor.
4: El central del mateix ha obtingut el perdó de les víctimes després d'una compensació econòmica del delicte de revelació de secrets.
5: No, bueno, que estoy conforme y que reitero las disculpas y a la vez le doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado.
4: D'aquesta manera tancava Asencio el judici, que va publicar un comunicat on també assumia la responsabilitat de la condemna per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa.
1: Aquesta causa també implica a Ferran Ruiz, la de la difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor. Ferran Ruiz, jugador garrotxí del Terrassa i ex del Girona.
4: En aquest cas també ha estat absolt del delicte de revelació de secrets, però Ferran sí que ha estat condemnat a presó a un any per distribució de pornografia infantil, tot i que no hi acabarà entrant a la presó. Des del club agarenc expliquen que no rescindiran el contracte del jugador i només ho haguessin fet si se li hagués suspès la llicència federativa, que continua sent vàlida tot i la sentència. Això podria canviar si la federació decidís retirar-li. Per altra banda, el jugador no participarà en cap activitat relacionada amb el futbol base del club ni farà visites a les escoles.
1: Faltaria més. Empat entre la Reial Societat i el Celta a la jornada 6.
4: Donostiarras i Viguesos van empatar 0 en el partit avançat de la jornada 6 quan avui tot just s'enceta la quarta amb el Madrid Betis.
1: Marcos Llorente es retira de la Roja.
4: El lateral de l'Atlètic de Madrid deixa l'absoluta després de 27 partits i la consecució del darrer Mundial.
1: En bàsquet, tret d'inici el Mundial Femení per la selecció espanyola.
4: El conjunt de Miguel Méndez s'estrena 3/4 de 6 contra Alemanya, l'anfitriona del torneig.
1: Paula Badosa eliminada al US Open.
4: La tenista catalana ha caigut davant Coco Gauff aquesta matinada per 2-16-0.
1: A la volta, Enric Mas continua líder.
4: El mallorquí va 6è, posició que li serveix per mantenir el lideratge a 1.45 de Primo Roglic.
1: I tanquem amb la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana aquest cap de setmana.
4: El Barça debuta demà a 4:15 contra el Jaén i abans ho faran Palma i el Pozo. La final serà diumenge a 6:45.
1: Al quiosc.
2: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Hola, buenos días, Elena. Es algo enorme. El acuerdo con Nike para la camiseta marca un hito para el London City. Ese es el titular del diario inglés The Guardian, donde se explica que este pacto que ha firmado el club londinense supera incluso algunos acuerdos de camisetas de la Premier League masculina. En el artículo, que lleva la firma de Tom Garry, se indica que Michelle Camp, la propietaria del club, ha sellado este nuevo pacto de patrocinio frontal con Nike, situándolo en lo más importante actualmente del fútbol femenino. El London City recibe al Manchester United este viernes en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Inglesa Femenina. Y como ya sabéis, es el nuevo hogar de Alexia Putellas y de Mapi León. Y por lo tanto, el impacto de Alexia ya se empieza a notar a nivel comercial.
1: I que, com ens deia l'Anna Palet, no juguen ni la Champions. Anem a les xarxes, va.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @ que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal? Molt bon dia.
8: Què tal, Helena? Bon dia.
1: Estan els oients amb
8: sí,
1: mood de divendres?
8: Tenien ganes de tornar a escoltar cantar
1: ja
8: Joan Puquí.
1: Ja.
8: Sí, sí, la veritat sí. És que han celebrat el
9: bon
8: càntic de Joan Puquí. I deixa'm mirar, Helena, avui us porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores, perquè ja sabeu que habitualment a les portes de la ciutat esportiva hi ha molta gent esperant veure jugadors del Barça. Doncs ahir, Helena, estava sortint de la ciutat esportiva la jugadora del Barça femení, Caroline Nicoli, i va passar això. És una senyora que es planta davant del cotxe.
10: Mira com està esto de gente.
8: Pensant-se que Rafinha.
11: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
12: Vicky. Me confonen amb Vicky López.
11: ¿Quién eres,
8: cariño? Aquí estàs ella.
13: Yo soy mi mujer.
14: Vicky López, Vicky, parate, bro, ja estoy harta.
8: La imatge és tremenda, Helena, perquè la gent inicialment es pensa que Rafinha, hi ha una dona fins i tot que es para davant del cotxe reclamant-li, ella es pensa que Rafinha,
1: de males maneres,
8: que saludi a la gent i ella baixa a la finestra i diu, és que jo no sóc Rafinha.
12: Soy una mujer, cosa que m'ha fet molta gràcia.
8: I la gent li pregunta qui és, la confon amb Vicky López, però la imatge, Helena, és absolutament tremenda.
15: I si fos Rafinha, tampoc tindria cap obligació de parar-se.
3: Bueno, sí, no, i lo de la gent que està...
9: Però i menys amb el que pateixen aquests jugadors, que hi ha xavals perseguint-los fins a casa seva amb patinets, amb cotxes...
15: Molts xavals i periodistes.
9: Ostres, ara... Què vols dir?
1: El que acaba de dir.
3: Periodistes amb patinets?
15: No, res. No dir res.
9: Corramos un tupido velo. Vull dir que hi ha jugadors que pateixen l'assetjament, perquè és assetjament de gent que els persegueix fins a casa dia rere dia, rere dia, i allò sembla una capea. Sembla pràctica, o sigui, gent perseguint els cotxes és... Sincerament, no sé si es pot fer alguna cosa, però és perquè es planti la policia, foti fora tota aquella gent.
3: No, la solució ho feia... Això a l'època del Puyol...
15: A veure, amb quina solució poses?
3: No, a l'època del Barça Guardiola era molt fàcil, sortien per una altra porta.
9: Ja,
3: hi ha una manera de sortir de la ciutat esportiva per darrere.
15: No, ara han posat drons.
3: Ah, i també ho saben, si surt.
15: No, han posat drons per mirar... Bueno, ho va publicar Carlos Monfort al diari, per saber on hi ha més densitat d'aficionats. Llavors, qui vulgui, tingui pressa, i no vulgui passar per allà, pugui anar per una altra banda.
3: Bona iniciativa. Jo construiria un túnel, jo faria com a les pel·lícules de guerra, La Gran Evasió, que feien un túnel, sortia fora del camp de concentració, doncs jo construiria un túnel que...
12: Directe a la ronda litoral, no?
3: Correcte. Directe i van anar per allà.
15: Jo crec que més un tema... com sempre, o pràcticament sempre, d'educació.
1: De sentit comú i educació, és el que anava a dir.
15: Vull dir,
1: que potser...
15: si al final la gent és normal i els futbolistes també ho són, hi haurà un punt de trobada. Si no, doncs...
9: Sí, però que li van robar un rellotge a Lewandowski quan va parar a fer-se una foto. Li van robar un rellotge.
3: L'educació no existeix. Ha deixat d'existir. Per tant, mala peça al taler.
1: En fi, va, canviem de tema. 12:37, seguim endavant el Què t'hi jugues, avui amb l'Ivan Sant Antonio i el Joan Poquí, com cada divendres. Qui ha parlat en aquests minuts és Simeone, i com no, li han preguntat per Julián Álvarez.
16: Entrenando muy bien, la verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros. Quiero ser muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando y todos juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender. Y creo que el paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro, y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente.
1: Pasa página ya Simeone.
3: Es Sócrates, es un filósofo.
1: Es como el nou Mourinho, sí, y el nou Mourinho Simeone.
3: Es un filósofo. Ell és un savi. És un savi, aleshores, ell... t'enriqueix escoltar-lo. Claro. Aprens de la vida, aprens coses noves, i ara ens està donant una lliçó de vida, una lliçó de filosofia de la vida. Però és Sócrates, Simeone.
15: A mi el que més ràbia, sí, haig de dir ràbia, ho sento molt, però així, em fa és que tota la culpa és del jugador.
3: Oh,
15: o sigui, és ell qui ha d'aprendre, és ell que...
17: Claro, es un chico muy joven,
15: començarà a saber per quin camí ha d'anar,
17: claro,
15: perquè no li passin aquestes coses. Saps? Escolta una cosa, que sapiguem, per la informació que hem anat tenint, tenia un compromís. O sigui, perquè és més, si no tenia cap compromís per part de l'Atlético, de poder sortir de l'Atlético, si li vingués una oferta bona, que en aquest cas era del Barça, entenc que Julián Álvarez no hi té res al cap. O sigui, i com que no crec que no hi tingui res al cap, és segur que el van enganyar. I, per tant, un cop l'han enganyat, el que no pot ser és que al cap de dies d'haver-se tancat el mercat surti l'entrenador, que és el primer que no el volia, perquè si no vol estar aquí, no el vull, per tant, fot el camp i no li han deixat perquè és home de club i és el millor pagat del món com a entrenador, per tant, ara fa el paper de Gilmarín, però des de la banqueta. I li diu, s'ha equivocat, Julián, t'has equivocado, tal, sal, di, ahora, pero te vamos a coger porque somos bondadosos, tal, sal.
17: Muy buena gente.
15: Son uns caraduras.
17: Un abrazo.
15: Son uns caraduras.
1: Va, compta Simeone amb Julián Álvarez per aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao. Qui juga avui, com dèiem a l'inici amb el nou Mourinho, és el Betis contra el Madrid. Marxem cap a Sevilla, Ràdio Sevilla, hi ha el Fran Ronquillo. Ronqui, què tal? Buenas tardes, buenos días.
18: Bon dia per tots.
1: No, bon que dia.
18: Quedar-me i parlar català, Ronqui. Jo aprendo català com vosaltres.
1: Ronqui.
9: Endavant. Que gran.
1: Ronqui, et truquem per veure... Motivos para creer, motius per creure en el Betis avui.
18: Molts, molts, molts motius.
1: Venga, danos motivos para creer en la victoria del Betis ante un Madrid que llega con pleno de victorias.
18: Mira, uno de ellos es que Isco no siente dolores, que ya es bastante. Después de haber escuchado al otro día el futbolista tras un muy mal partido del equipo, pero donde cuando él está en el campo se nota, pues también se agarran los béticos a eso, que parece que la recuperación es prácticamente total de un futbolista que le cambia la cara al equipo cuando está sobre la hierba. Ese es un motivo. Antony tendrá que aparecer. Ha empezado el curso y apenas ha dicho aquí estoy yo. Tendrá que aparecer y por una cuestión puramente estadística ya le va tocando. Tengamos a ese como, o pongamos ese como otro motivo. Que está Troy Parrott loco por debutar en casa porque vio el ambiente que había en la Cartuja en la primera vez que sin ser convocado pisó el estadio bético y se quedó totalmente alucinado, con lo cual hoy va a tener minutos seguros, posiblemente no de inicio, pero sale revolucionado. Otro motivo, es un futbolista que sí, por lo que hemos visto, le va a aportar muchas cosas al equipo. Y que después del 5-2 que encajó el Betis, que se trajo toda la cara partida de Valencia ante el Levante, tendrá que darles una alegría a esta gente. Así que si en la Coctelera ponemos todo eso y que va a haber un estadio lleno, creemos que el Betis va a competir ante el Real Madrid de Mou, que no es la primera vez que el Betis le gana a Mourinho, que le ha ganado incluso contra el Chelsea cuando vino aquel año de la Liga de Campeones, la que jugó el Betis por primera vez.
1: Ronqui, ya han pasado los años, ¿le queda algo de resquemor a Pellegrini contra Mourinho o eso ya es agua pasada? Ayer es verdad que hicieron las paces los dos un poco con las declaraciones.
18: Pellegrini está por encima de casi el bien y el mal, porque es un entrenador en otra dimensión, lo relativiza todo mucho, vemos que no pierde los estribos cuando golean al Betis, tampoco se le sube a la parra ninguna ínfula cuando el Betis hace un buen partido, como por ejemplo en la pretemporada en Dublín, que le marcó 3 goles al Arsenal y se trajo ese encuentro. Está muy por encima de estas cosas y con el paso de los años incluso la perspectiva habrá hecho que lo vea todo de otra manera. Y si ya ayer que escuchábamos a Pellegrini hablar de raciocinio e incluso a Mourinho hablar de que se equivocó en su día, lo zanjaron públicamente, estoy convencido de que va a ser una de las fotos de la noche, pero se la van a hacer seguro.
19: Bueno, pues fue una... un día que es un entrenador un poco... Es buena persona, me cae bien. Tampoco es... Estás hablando de Pellegrini, no estás hablando de Zidane, de Maradona, del fútbol. Estás hablando de Manuel Pellegrini.
1: ¿Te convence, Ronqui, a ti este Mourinho Zen o no?
18: Bueno, no sé qué decirte. Cuando las cosas pinten peores, ya hemos escuchado en Portugal cómo empezó así con el Benfica. Cuando las cosas pinten peores, a lo mejor...
15: Fran, sí. Una cosa es no ser rancuroso y la otra es oblidar. No cal oblidar. O sigui, a Pellegrini... Yo, si fos Pellegrini, no em faria una foto amb Mourinho. Punt. ¿Per què? Perquè això és netejar la imatge de Mourinho, no la teva.
18: Pero yo cuando estoy trabajando, y Pellegrini es un profesional, si tengo que hacerme alguna foto con alguien que no es de mi agrado, igual en el contexto de que estoy trabajando y soy un profesional, me la hago tranquilamente.
15: No tiene ninguna necesidad Pellegrini hacérsela. Es Mourinho quien la tiene.
3: No, ¿sabes qué pasa? Que si...
18: Pero si Mourinho va a buscar esa foto, él no se la va a negar. Es lo que yo pienso.
3: Bueno,
18: ¿eh?
3: Pero al Mourinho, las personas. Al Mourinho auténtic surtirá si el Betis empata o guanya amb el Madrid. Ara sortirà el Mourinho real. El Mourinho real, claro. Que és maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està. Tornarà a sortir.
1: Ronqui, nos explicaréis esta noche en el Carrusel. Estaremos atentos a ese Betis-Madrid. Muchas gracias por atender la llamada del Que t'hi jugues.
18: Allí estaremos para contarlo, y un abrazo muy fuerte a todos.
15: Mucho Betty.
20: No us ho creieu, ole, doncs, aquesta nova versió de Mourinho. No, avui no. Escoltava el nostre company Antonio Romero, que recordava sí. aquesta matinada al Larguero, que a la primera època de Mourinho, també a l'inici de temporada, vam fer un partidet entre l'estaf i la premsa, que
9: Mourinho,
20: també hi havia bon rotllo
9: porter,
20: aleshores.
9: Mourinho. Però Poqui no podem forçar un retrobament, Poqui
3: no,
9: Mourinho,
3: no,
9: aquesta temporada?
3: No, el Mourinho és com és, i sempre calcula. Quina diferència hi ha entre el Mourinho d'ara del 2026 al Mourinho de 2010, que és quan va fitxar pel Madrid? Doncs que el 2010 tenia... És del 62, crec. O 61, 62. Doncs tenia 49, 50 anys i ara en té 63, 64. Sí. Aleshores, l'energia que tenia aquell Mourinho ara no la té, o sí la té, però triga més a posar-se en marxa. Per tant, abans era de metxa curta, ara és de metxa més llarga. Però ja sortirà. El Mourinho trampós, el Mourinho manipulador, el Mourinho mentider, el Mourinho intoxicador, el Mourinho que fa trampes, el Mourinho trampós, ja apareixerà, i no patiu, no tingueu pressa.
9: Però li ha demanat perdó a Pellegrini, no podria demanar perdó a Joan Poquí i a...
3: Però li ha demanat perdó a Pellegrini?
20: Ai, ai, ai.
21: Pido perdona a Joan Poquí, també.
15: No
21: ha
15: demanat mentida.
21: No entenc com algú se'n pot creure.
15: Només vol netejar la seva imatge, no demanar perdó.
21: Sí, no hi ha que limpiar nada.
9: Pogués tornar enrere, no tornaria a dir.
3: Però això no, perdona, això no és demanar perdó.
9: Bueno,
3: això,
9: seva manera,
3: això, no, això no és demanar perdó. Demanar
15: no
3: perdó és...
15: Això és paradisa d'una cosa que ella ha fet.
3: Clar, però no demanar perdó. Però... Demanar perdó és... Manuel, te pido disculpes por lo que dije. No, clar. Diu, me'n penedeixo d'haver-ho fet. Però, bueno, però ja ho he fet.
15: Ja està.
9: Li podries demanar perdó a Poquí.
21: No, és que no puedo pedir perdón a Poquí. No, és que no puedo pedir perdón a Poquí.
3: Per què m'ha demanat perdó? Però per què m'has demanat perdó?
21: No sé, tu quieres que te pida perdó,
3: jo
21: te pido perdó.
3: No vull, estic content de com ets.
21: No t'hi preocupa.
3: Per què diu aquest noi?
21: No t'hi preocupa.
3: Qui és aquest noi? Jo sé, tu
15: calcules. Disculpa, qui?
20: El Santi Ovalle, que sempre enreda.
3: Per què m'has de demanar perdó?
9: Bueno, perquè... Per enamistar-se.
21: Per si acaso...
9: Vas explicar un dia que...
3: Això és recíproc.
9: Vas explicar un dia que ho portava bé i no et va semblar.
21: Tu necessites perdó? No te preocupes. Jo soy una persona nueva.
3: No cal.
21: Soy un hombre renovado.
3: No cal.
21: Estoy bien.
3: M'agrada com ets ara.
20: T'anava a dir, a veure si ara ens agradarà i tot aquest Mourinho.
15: No m'agrada mai.
3: No.
15: Ni ara, ni llavors.
3: No. Mai. M'agrada el Mourinho guarro, el Mourinho maleducat i el Mourinho trampós. M'agrada aquest Mourinho. Perquè així tenim clar on està cadascú.
21: Ara soy guarro.
3: Les coses clares.
20: I això de que la Lliga hagi avançat aquest partit del Madrid i el Betis avui, tenint en compte que tenen compromisos de Champions la propera setmana, també, òbviament, els té el Barça, el Villarreal i l'Atlético, els altres equips que estan a Champions, què us sembla?
3: Doncs em sembla bé, però el que juga divendres és el Madrid. No és ni l'Atlético, ni el Barcelona, ni el Betis, ni el Villarreal. És el Real Madrid, és el que juga el divendres.
20: No, el Betis també, perquè juga contra el
3: Madrid. Bueno, correcte, perdó, tens raó.
15: Que passada.
3: Però vull dir que sempre és el Madrid el que... I quan alguna setmana resulta que no els hi toca, munten un pollo, tot el relat del mitjans de comunicació centrals, tot i centralistes, tot és l'escàndol que es produeix quan al Madrid no se li fan favors com el d'aquesta setmana. Fer-li al Madrid favors com el d'aquesta setmana és un normal, és la catequesis, el catecismo, la formació de l'espíritu nacional, diu això. Al Real Madrid se le pone el partido en viernes porque sí, porque lo dice Franco, ja està, punto. Aleshores, quan no passa això, munten uns pollos, injustícia, negreira... I ja està. Però, bueno, és el retrat del país que existeix. És aquest.
20: El Madrid juga avui, el podreu seguir al Carrusel Deportivo. El diumenge serà el torn del Barça, amb un més talla que... Nil, ho parlava abans a la redacció, sí. Que estarà a l'afició del València amb ganes de fer una bona xiulada contra Peter Lim i la seva directiva per un mercat de fitxatges que ells consideren nefast, que no ha complert les expectatives de la gent. Veurem quin és l'ambient a l'estadi, que és veritat sí. Que tampoc és un estadi fàcil pel Barça a nivell d'afició, però que l'afició estarà també centrada en escridar-se als seus.
22: Sí, de fet, és un dels dubtes que volem resoldre a la transmissió del diumenge. Aviam qui, on hi ha més odi, cap al Barça, cap al Madrid, a més talla, és un dubte que intentarem resoldre.
3: Faig spoiler cap al Barça.
22: Sí?
3: Sí.
22: Tot i Vinícius.
3: Indiscutiblement.
22: Sí? Bueno, pues...
3: Vinícius és puntual, és momentani, és d'un moment. Barcelona és essencial. Hi ha una rivalitat essencial més de València a Barcelona que de Barcelona a València. Per tant, el Barcelona és més odiat que qualsevol altre club a València.
22: Doncs intentarem veure si Joan Poquet té raó. València, que arriba en un moment complicat, va haver-hi roda de premsa de balanç d'aquest mercat de fitxatges amb Ron Gurley, el seu màxim responsable ara mateix, i la situació és delicada, delicada a València.
19: Això us ho explicarem demà.
20: Vermo amb el Sique, a quina hora us hi poseu? A les 3,
19: ens hi posem a partir de les 3 de la tarda, i recordeu que això, sempre el que t'hi jugues Barça, el patrocina CaixaBank i Quadis Llançà, i col·laboren Mur Protec i Mont Vertical.
20: Això serà diumenge a partir de les 3, el que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Vermo, el carrusel amb el Flaqui, amb la narració del Flaqui. I Nil, en les darreres hores hem escoltat valoracions de Ferran Torres, ja com a jugador del PSG, que ha explicat una mica com ha anat, no?, aquest traspàs al club de París.
22: Sí, per la cara d'Ivan Sant Antoni ja veig que no està gaire content amb les declaracions que va fer ahir Ferran Torres, primera vegada pràcticament que parlava sent jugador de la París Saint-Germain, un Ferran Torres que va reconèixer que no va tenir cap dubte a l'hora de marxar al Barça.
0: Sí, al final, en el momento supe del interés del PSG, de Luis Enrique, de Luis Campos, la verdad que no tuve dudas de venir aquí, porque creo que es un proyecto ganador, es un proyecto que me puede hacer seguir creciendo como futbolista, y la verdad que estoy súper agradecido a Luis Campos, a Olivier y a Luis Enrique.
22: No va acabar de deixar clar si creu que anar al Paris Saint-Germain, on va insistint que són campions de la Champions, és un pas endavant, un pas al costat o un pas enrere.
0: Sí, al final son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
15: Jo l'únic que espero és que passi com Mbappé amb el PSG i el Madrid.
20: Al revés,
15: no? Però al revés, o sigui que se'n vagi a guanyar la Champions al PSG, no la guanyi, i que qui la guanyi sigui el Barça. Ja està.
3: Jo seré el bonic. A mi m'és igual. Jo ja et dic, jo ha deixat de ser jugador del Barcelona, bon Beni Barcanova, gràcies. Jo he sigut defensor de Ferran, crec que li he donat molt bon rendiment al Barcelona, sincerament ho crec. Penso que ha fet un bon paper.
15: Correcte. Bon paper, gran paper, moltes, va fer Lewandowski.
3: Moltes gràcies.
20: Com el recordareu, a Ferran Torres?
3: Jo com un bon golejador i com un bon jugador de plantilla. El problema...
15: Jo el recordaré amb una gorra de Make
22: Spain Great
15: Again i una pulsera de la Guàrdia Civil. Jo així no és com el recordaré. Aquest és el record que jo tinc de Ferran Torres al Barça.
3: Doncs jo no. Jo em quedo amb el record del gol que va fer a la final de Copa i que va suposar, per exemple,
15: gran gol.
3: Jo em quedo amb el de Condé. Em quedo també amb el de Condé, també em quedo. I em quedo amb aquest Ferran. Les misèries, com aquestes que has descrit, prefereixo doncs, no quedar-me amb aquest record de Ferran pel Barcelona. Ara, un cop ha marxat, bon Beni Barcanova, insisteixo. No, és que no tinc ganes de perdre't dos minuts de la meva vida parlant del que diu Ferran o deixa de dir Ferran.
15: Home,
3: més igual el que digui Ferran al PSG.
15: No podem fer és fer una secció ferranista cada setmana
3: dia,
15: a veure què diu.
3: Clar,
15: no.
3: Evidentment.
15: Jo, avui s'hauria d'acabar, eh?
3: De les declaracions que va fer, hi ha una que és interessant, que és ell va desvetllar, perquè no ho sabíem, havien sortit notícies, però no teníem la certificació que fossin certes, que ja abans del Mundial tenia l'interès del PSG. Això per mi... Això explica que Ferran Torres no volgués entrar en un intercanvi amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez, que es va plantejar entre clubs, que Mateo Alemany volia, perquè és molt admirador de Ferran Torres, i el Barça volia, perquè és admirador de Julián. I no es va fer aquest intercanvi perquè Ferran va dir que no. Per què no va voler? Ara hi ha una explicació, i és que ja hi havia l'interès del PSG. I, evidentment, entre el PSG i l'Atlètic de Madrid et quedes amb el PSG.
20: Això i recordem això aquelles declaracions de Ferran a l'inici del Mundial, això, on ja no va voler això... no, mostrar el seu amor pel Barça des de la concentració d'Espanya als Estats Units.
15: I això explica una cosa, que fes el que va fer durant la rua de campions de la selecció espanyola.
22: I tant.
15: Si ja sabia que havia d'anar al PSG es podia cagar i pixar amb tot el que significa el Barça. Perfecte. Ah, bueno. Doncs endavant, cap a París.
3: És que jo és que jo no sé el que va fer a la rua. Jo no vaig mirar.
20: La gorreta.
3: Jo no vaig mirar, Iván, tu sí.
15: Perdona.
3: Estava davant la tele. Davant la tele, mirant la roja amb la copa.
20: Iván i Joan, va, que ho estem salvant prou bé i queden 3 minuts de tertúlia.
15: Perquè ho podem salvar.
20: Santi, Santi Ovalle.
15: Que jo no estigués mirant no vol dir que no ho sàpiga.
20: Iván, va. Iván i Joan, sisplau, va.
15: I les capes de torero, ole.
9: Bueno, ara, el nou ídol del barcelonisme, quan celebra amb el capote.
20: Sí,
15: no confondre aquestes coses, eh?
3: Com que no confondre?
15: Sisplau, respecte per Rodri. Perquè una...
4: Que fàcil, si voleu, el que ha marxat molt fàcil, si el que ha vingut no és tan fàcil.
15: Si voleu, us ho explico.
20: Un minut.
5: A Rodri se li va explicar l'altre dia, sense homenatge. Sense homenatge. Fora.
15: Si m'això parla...
20: Tens un minut, però sense cridar, sisplau.
15: 30 segons.
20: Sense cridar.
15: Una cosa és ser espanyol i l'altra és ser catalanòfob.
9: Ferran Torres no és catalanòfob. Ferran Torres no és catalanòfob. Vols que
20: Santi Ovalle, sí, t'anava a dir, Santi, han entrenat finalment Gavi i Gabriel Jesús.
9: Han completat l'entrenament amb el grup. Han fet tot l'entrenament amb els seus companys, per tant, poden estar a disposició pel proper partit.
20: Veieu a Gabriel Jesús ja debutant aquest cap de setmana?
3: Jo crec que no. Coneixent a Flick, no, i encara no està. Jo crec que no estarà. Igual no entra ni a la convocatòria, mira què et dic. Jo jugar segur que no. O de titular segur que no.
15: Jo crec que sí que entrarà. Però, clar, és una opinió. Vull dir, és
20: i us convenç aquest fitxatge?
5: Per això vens.
20: Us convenç el fitxatge de Gabriel Jesús pel
3: Barça? Jo no he dit que no entri, he dit que potser no entra.
15: I jo he dit que potser entra.
3: Ah, no, tu has dit que entra segur. Tu has dit que entra segur. Sí.
15: Escolta, Roda.
20: Res, segons per acabar la tertúlia.
15: Que entri. Que entri, comenci ja...
3: Sí, que faci pinya, que faci equip. Que faci equip.
20: Com vosaltres. Que heu fet equip avui, no? Abans de venir al que t'hi juga, m'han dit.
15: No, no hem fet res.
3: Ens hem trobat ara. Cigarreta fora i ja està.
20: Ai, Joan Poc i Iván San Antonio, moltes gràcies per venir aquí un divendres més.
15: A vosaltres.
20: Són les 12:57, fem una pausa i continuem al Que t'hi jugues, la taverna de bojos, protagonista de bàsquet, no us ho perdeu.
6: Que t'hi jugues?

0: l'àlbum de records d'en Toni Bassas.
1: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Pujal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica m'ha fet tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
0: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
1: Acaba de passar algo en la Rambla, 5 ambulàncies. Aquí compta el 4.
0: Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar a la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos, sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
2: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valo peu o sacada de cantonada, naturalment.
0: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrius Serra.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
1: 1:05, al Què t'hi jugues, ens divertim.
2: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
1: No es poden aguantar els bojos, ja els sentiu per aquí per l'estudi. De seguida encetem la primera taverna de bojos de la temporada. Tinc aquí el Gonzalo Álvarez. Gonzalo, què tal?
3: Què tal, Elena, com estàs?
1: Molt bon dia.
3: Igualment.
1: Ha anat bé l'estiu?
3: Molt bé, massa bé, massa llarg.
1: Millor el teu o el de l'Espanyol?
3: El meu.
1: El teu?
3: Sí.
1: Segur, no?
3: Era,
4: sí, sí, sí,
1: era impossible, impossible competir. Pregunto això perquè ahir vam escoltar el Què t'hi jugues, la presentació dels dos últims reforços de l'Espanyol, d'Andoni Gorosabel i Brian Zaragoza. No vam tenir temps d'escoltar les valoracions a mercat que va fer el seu director general esportiu, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Elena.
1: Què és el que va explicar Monchi d'aquest mercat d'estiu, el seu primer al davant de l'Espanyol?
5: Correcte, un mercat amb 7 incorporacions, 4 jugadors que han tornat de sessió i 15 sortides, i entre les qüestions més destacades, el futur de Roberto Fernández. Monchi va confirmar que el club va rebre una oferta d'un equip anglès al Hull City a mitjans d'agost.
6: Ofertas formales, verdad que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto de un equipo inglés. Todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial. Por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno, porque no era valorable por nosotros, y a partir de ahí ya no ha habido absolutamente nada. Yo leía estos días que nos iban a quitar a Roberto sobre la bocina. Eso ha provocado que me han ofrecido 8.500 delanteros, todo diciéndome, se va Roberto seguro y tienes que sustituirlo, y Roberto... El míster y yo y los agentes Roberto estábamos todos tranquilos. Es verdad que había una oferta, no sé exactamente, pero mediados de agosto o antes incluso.
5: Una proposta, segons va explicar Monchi ahir, que l'Espanyol va rebutjar pràcticament de manera immediata. El missatge del club és clar, Roberto forma part del projecte i no hi va haver-hi real que abandonés l'equip en el tram final del mercat. Monchi també va posar en valor la relació amb la propietat i especialment el compromís del president Alan Pace amb els termes acordats quan el director esportiu va arribar al club.
6: A mi todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado. Mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total. No tengo ningún tipo de achaque ni ningún tipo de queja porque se me dijo una cosa el primer día y esa cosa lo hemos ido llevando y hemos cumplido al 100% aquello que estaba previsto.
1: Monchi satisfet amb el primer mercat seu al capdavant de l'Espanyol. Tu també ho estàs, Gonzalo?
3: A mitges. Crec que s'ha firmat bastant bé dins de les possibilitats de l'equip i del fair play que teníem, però crec que alguna peça més em faltava. Em faltava un central més, em faltava un porter suplent de més garanties per Marco, perquè crec que l'Àngel és un bon porter de futur, però que té que jugar i té necessitat rodatge, i crec que...
1: Va reconèixer ahir, que es van plantejar una sortida.
3: A mi em va sorprendre molt, perquè Fortuño l'últim dia de la temporada passada va dir que volia marxar cedit, que volia jugar... i no, que no hagi sortit, per mi crec que és una mala notícia per ell i per l'Espanyol, que necessita algú que li apreti el titular. I després, endavant, amb la lesió de Quique García, doncs potser esperava un últim esforç. Sí que és veritat que tornarà a Puado ara en breus i que també a dalt tenim diverses opcions, que està Marcos també.
4: Molt bon jugador, Marcos Fernández.
3: A mi m'agrada molt, jo crec que acabarà sent titular en aquest equip. I el de Roberto tenia clar, per començar, que tenim el 60% dels seus drets, és a dir, d'una clàusula de 25 quilos, s'hagués quedat molt menys que de 25, hem de donar també una part al club anterior, hem de pagar l'amortització que queda pendent del jugador. Al final se't quedaven 7-8 milions d'euros per fitxar, que no és tant, i et quedes sense davanter titular a l'últim dia de mercat. Jo entenc que l'Espanyol es faci fort, que ha demostrat durant aquest mercat que s'ha fet fort en diferents negociacions.
1: Amb el Gonzalo ara parlarem a la taverna mediàtica. El que volem fer ara és agrair a l'Andrea de la Torre la seva feina durant aquest estiu. Està a l'altra banda de la peixera avui, Andrea, però molta sort, és el teu últim dia. S'ha comportat molt bé l'Andrea avui, que ens ha portat esmorzar del bo.
4: Sí,
3: i poden... A mi no m'ha arribat res, sóc l'únic perico que hi ha aquí.
4: No, i poden estar contents l'afició de l'Espanyol, perquè ha donat veu a l'Espanyol durant tot l'estiu, que els que ho hem fet amb altres equips catalans durant molt de temps, és important això també.
1: I més que en donarà.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs el nostre aplaudiment a l'Andrea. Ja ara sí, a la 1:09, hem de marxar cap a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada. Allà hi tenim l'Asier Chaves. Asier, crec que estàs molt ben acompanyat amb un dels referents de l'equip d'aquest nou projecte del Barça de bàsquet.
7: Què tal, Helena? Doncs sí, sóc aquí amb un jugador dels quatre que continua de la temporada passada, que ve de ser molt important amb la selecció a aquesta última finestra FIBA i que està cridat a ser un dels pilars d'aquest nou projecte del Barça. Joel Parra, què tal?
8: Què tal, bon dia.
7: Ets un dels quatre jugadors que continuen. Sents que aquest any el teu paper dins del vestidor canvia una mica?
8: Sí, al final som molts jugadors nous, molts jugadors que no coneixen la Lliga, doncs bueno, dintre de la nostra feina és intentar adaptar-los de la millor forma possible, ajudar-los al màxim possible que s'adaptin el més ràpid, perquè al final això es comença i no s'atura, i tenim endavant dos títols al principi, que és com la Lliga Catalana, que al final doncs sembla que no, però per al club sabem lo important que és, i després tenim la Supercopa, que tenim una oportunitat també de guanyar el primer títol de la temporada, així que et dic, intentar ajudar-los al màxim possible perquè s'adaptin el més ràpid possible.
1: Joel Parra, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Benvingut al Què t'hi jugues. Deies ara de la responsabilitat que teniu els veterans. Tu ets jove, tens 26 anys, però ara ja et converteixes en un dels referents d'aquest projecte. Seràs un dels capitans del Barça de bàsquet, que suposo que el primer objectiu serà deixar enrere les tres darreres temporades en blanc.
8: Sí, està clar, al final crec que és un projecte nou, és un projecte des de que passa des de la part esportiva fins als 11 jugadors que, com he dit, no, que són nous, doncs bueno, crec que tenim que tindre-ho present a l'hora de treballar al dia a dia i tindre doncs aquesta ambició i aquestes ganes de saber que tenim una gran oportunitat, i com t'he dit al principi, tenim ara per davant la Supercopa, que és el primer títol, i crec que això ens donaria doncs un xut de moral bastant important, ja no només per nosaltres, per als nous jugadors i per la plantilla, no, per que s'estan fent bé les coses, sinó també per l'aficionat, que al final porta doncs 3 anys patint també com hem patit nosaltres.
1: Joel, tu vens de jugar partits amb la selecció, però estàs amb els teus primers entrenaments aquí al Barça. Com va aquesta primera setmana? Us costa també als esportistes tornar després de les vacances com a nosaltres, que aquesta setmana és la que es fa més llarga de l'any?
8: Sí, està clar. Al final és, per mi, personalment, és el primer estiu on no tenim res de competicions a FIBA. Així és que hem tingut les dues primeres finestres, però no hem tingut ni europeu, ni mundial, ni Jocs Olímpics. Doncs, bueno, és com començar de zero, saps? I costa una miqueta, però bueno, en el meu cas m'ha servit bastant aquesta setmana d'entrenaments amb la selecció, no? Per ja entrar a la rutina, entrar a la que és la dinàmica del dia a dia de l'equip, d'entrenaments, doncs, bueno, ja una mica adaptat, però sí, al final costa una miqueta.
1: Ho fa sota les ordres d'Alexander Sekulic. Com és ell? Explica'ns què és el que has pogut percebre en aquestes hores amb ell.
8: Bueno, un entrenador normal, una persona, molt bona persona, molt proper a nosaltres, també molt obert, no, a aprendre de la Lliga, de la CB, perquè al final també doncs és nova per a ell. Doncs bueno, ens ha demanat als veteranos una miqueta, no, que l'ajudem al màxim possible, també per l'adaptació. Ja et dic, al final és tot nou, molts jugadors nous, entrenador nou, però bueno, la veritat que els dies d'entrenaments que hem tingut aquí, bastant contents, la gent amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de tindre aquesta responsabilitat que és portar aquesta samarreta, així que et dic, molt content perquè veig l'equip amb il·lusió, amb ganes, molt motivat, i això crec que és bastant important.
9: Igual millor l'entrenador de l'any passat.
1: Home, Xavi.
9: Què? Millor l'entrenador de l'any passat o aquest any també t'ha agradat o què?
1: Tenim aquí el Xavi Pasqual amb nosaltres, Joel.
4: Se pensava que estava a Dubai.
9: No, bueno, a Dubai, si vols et porto cap allà. Si vols et porto cap allà, tu sabràs.
4: Bueno.
9: Què vol dir bueno? Bueno, si vols venir, mira, vull dir, aquí estàs convidadíssim,
4: S'ha de pagar la clàusula ara,
9: De quina clàusula? De què parles?
4: La renovació d'aquest estiu.
9: No sé de què parles.
4: Vale.
1: No saps del que parla, Xavi?
9: Una clàusula? Què és una clàusula?
1: Doncs mira, és que aquest estiu sonava que el Joel podia sortir del Barça, van sonar interès del València Bàsquet, del Fenerbahçe, i finalment el Barça el que va fer és renovar-te, millorar les condicions i allargar el contracte fins al 2030. Joel, tota una declaració d'intencions per part del club i per part teva.
8: Sí, la veritat que molt content per per l'oportunitat, per la confiança que està depositant el club en mi, ja no només aquest estiu, sinó des de que vaig arribar el primer dia aquí a Can Barça, i de que l'única manera que puc fer és treballar, ser un exemple, i el que estan fent ells per mi, doncs tornar-lo a pista amb l'exigència que porta ser un jugador aquí del Barça, no? I donar el 100% a cada entrenament, a cada partit.
7: Dèiem, aquesta renovació va arribar just quan apareixien els rumors de València, de Fenerbahçe. Vas tenir clar des del primer moment que tu volies continuar al Barça?
8: Sí. Vam estar un dia o alguns dies, no?, amb la família, amb el meu entorn, no?, mirant quina era la meva millor opció, però sabíem des del principi que quedar-nos aquí al Barça al final era la millor opció que podíem tindre per seguir creixent. Al final el que volia jo era seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que de la mà del Barça doncs era el millor que podia fer, i ja dic que molt content per l'oportunitat i per la confiança que està depositant el club en mi, i ara l'únic que queda és tornar-se-la.
7: Sents que aquesta renovació potser et genera una mica de pressió extra, de més responsabilitat de cara a aquesta nova temporada?
8: No, pressió ninguna, però responsabilitat sí. Al final, com has dit abans, sóc un dels que porta més temps aquí al club, sé com funciona, sé d'on venim, doncs aquesta responsabilitat sempre la tens que tindre, no? I tens que ser un exemple, doncs, en aquest cas pels jugadors nous, no? Crec que al final això es comença des del primer entrenament que hem tindre, no? Ficar ja el llistó on té que estar i donar el 100%. Si veuen els jugadors nous que els veteranos fiquen un llistó alt, doncs ells es posen al carro, i és la millor manera, no?, de poder aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada.
1: Joel, i és fàcil fer equip, fer pinya dins d'un vestidor que té 11 incorporacions noves a aquesta temporada?
8: Serà complicat, perquè al final són, com t'he dit, 11 jugadors estrangers, 11 jugadors que no han estat quasi mai aquí a Europa, que no saben com funciona tampoc l'ACB, doncs serà complicat, però això és al final, es tracta de dia a dia, no?, anar creixent com a equip, fent no només activitats dintre de la pista, que són els entrenaments i els partits, sinó també fora de la pista, sopars, anar fent cosetes perquè la gent també vagi adaptant el més ràpid possible, però sabent que al final doncs és complicat, no? Com t'he dit, crec que els jugadors que han vingut els he vist amb moltes ganes d'aprendre, i això crec que és el més important.
7: Què és el que més t'ha sorprès de tots aquests nous jugadors que han arribat en aquests primers entrenaments?
8: Crec que tenim jugadors molt físics, jugadors amb molts punts a les mans, volem implantar un joc molt ràpid, que crec que això és a l'estil que tenim aquí amb els nous jugadors i la plantilla, doncs ens anirà molt bé a tots, però crec que en Taris Martin, no?, és un jugador amb molt de punts, amb molt de talent, i després també tenim jugadors molt físics, que crec que és una cosa que portàvem temps patint aquí al Palau, i crec que això serà una revolució.
1: Joel, parlaves ara de fer pinya, d'aquests sopars. Tinc aquí a l'estudi el Nil Solà, que potser et podria ajudar, no?, amb això d'organitzar sopars i festetes.
4: Què tal, Joel?
8: El
4: bon dia.
8: Sala. Què tal? Bon dia. El Nil sap cosetes.
4: Has parlat de ser un exemple pels nous. Tu com et planteges aquesta temporada? Perquè ara mateix ets un referent per al primer equip i pel barcelonisme.
8: Com he dit abans, crec que al final és una responsabilitat, i és una responsabilitat que he volgut agafar amb el nou contracte que he firmat, però al final això s'ha de demostrar a pista, saps? Com t'he dit, des del primer entrenament, marcant ja el llistó moral, quin tipus de persona i quin tipus d'exemple vull ser pels nous jugadors. Ja et dic, al final ara no descobrirem el Joel, no, que és, saps? O sigui, al final, en aquest sentit, jo seguiré fent la meva feina, seguiré intentant ficar aquesta energia, ficar en aquest punt de competitivitat en tots els entrenaments, en tots els partits, i això jo crec que al final farà que tots es pugin al carro i que vulguin competir cada dia.
4: discurs de capità, Helena, i segur que farà que el vestidor també vagi tots a una.
1: Sier, quan debuta el nou Barça d'Alexander Sekulić?
7: Doncs mira, serà dijous a la Lliga Catalana, que serà quan debutarà. La setmana següent ja tindrem la Supercopa Endesa Badalona i ja el dia 24, d'aquí res, comença l'Eurolliga contra l'Efes a casa en aquell primer partit.

0: molta sort en aquesta temporada, que segur que serà una de les millors de la teva vida. Ara ho explicàvem, com a capità del Barça.
1: Moltes gràcies.
0: Una i vint. Toca ja obrir la taverna, Willy, o no? Com
2: segur,
0: ho veus?
2: Segur.
0: Jo, això saps què és la taverna? Seria una mica com els Extreme Games, no?
3: Home, sí. Sí, perquè és absolutament extrem tot plegat, eh? Vull dir, recordeu, però, que tant la taverna com l'Extreme Barcelona són gratuïts.
4: Gratis!
3: Són gratis, gratis, efectivament. Gratis. Escolta, això comença avui. Cap de setmana del 4 al 6 de desembre, és a dir, aquest mateix, campionat d'esports urbans més importants d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. Gratuïtos, eh? Això, a més dels 40 posaran el ritme a tot plegat, que si hi haurà l'Adrià Ortega, que si hi haurà l'Uri Mora, que a més actuarà Lil Dami, Jules... O sigui, serà un dia dels de recordar.
0: Ja sí, Street Barcelona.
5: Ja Street Football. Bon dia. Bon dia, Catalunya. Ja Street Football, eh?
3: Street Football.
0: Capital mundial de l'esport urbà.
5: Em passes la mafa, que se m'ha caigut.
0: Ara vaig, espera un segon. Abans, Núria Vilamala, dos a punt ràpid, perquè Girona juga partit demà a Gijón.
6: Sí, contra l'Sporting. És que ens estàvem fent senyals amb l'Helena per veure si ens enteníem. Helena, ja ha sortit la convocatòria del Girona. Tres novetats. Mateu Morey i Carles Pérez entren a la convocatòria. Han estat els últims a arribar a Girona. No hi serà Justin, que té una lesió muscular. I ha parlat Quique Álvarez, que evidentment Helena està content de que per fi s'hagi tancat el mercat.
7: Jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
6: El Girona juga demà, ho deies, al camp de l'Sporting, que no ha perdut encara cap partit, i el Girona vol confirmar les bones sensacions, Helena, de la golejada aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi.
0: I dilluns serà el torn del Sabadell, que jugarà contra el Córdoba.
6: Sí, a la nova Creu Alta, un Sabadell que ha fet un bon inici de Lliga, encara no ha perdut cap partit i encara no té el mercat de fitxatges del tot tancat, Helena, perquè podrien fitxar un jugador lliure, estan pendents de veure si el poden tancar o no, un Sabadell que de moment ha arrencat bé, no ha perdut cap partit en el seu retorn al futbol professional.
0: Gràcies, Núria. Ara sí que tinc aquí a Cristóbal, el del Bombo. Fot-li, William.
5: Hola, què tal? Bon dia.
8: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
5: Doncs sí, amics, hem tornat. Taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Primer dia de col·le, primer dia de la temporada. Tio Faja, tu saps de què hem parlat abans de la taverna, no?
0: Heu anat d'excursió, no, vosaltres també, el primer dia de col·le, Cristóbal?
5: Sí, sí, hem anat al Gelida. Ara ho parlarem àmpliament amb el Juan de la Boque, que ja sabeu que és cinturó negre en esmorzars de Forquilla. Però, tio Faja, tens una petició... Ara de seguida... Bueno, anem a presentar, va. Anem amb els noms. M'ajudes, que jo vaig tocant el bombo. Sí. Va, fort aplaudiment per Tio Faja! Per Gonzalo Álvarez! Per Alberto Peinado! Per Juan de la Boque! Per Quim Molins! I avui debuta, amics, segurament si vau venir al Casino Barcelona, vau conèixer un gran personatge que l'estimareu molt, perquè és que és bona gent. Fort aplaudiment i benvingut, Antonio! Aviam, Tio Faja, tu dius que veient el Barça tal i com està, podem començar ja, no? O sigui, com seria això? Arrenca't, quan vulguis.

0: Tio, desenvolupa per què cantem campions, campions.
1: Bueno, porque somos líderes ya, si acabara ahora mismo el lupanar este que mal llamado Liga, seríamos campeones. De hecho, yo me voy a ir el domingo a Canaletas.
0: Al que t'hi jugues, Barça? O sigui...
1: Sí.
2: I així pot anar?
0: No sé si ho sabeu.
1: Jo sí.
0: Que potser algú va despistat.
3: I diuen, que... de què m'esteu parlant,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí, però és que ara el futbol, o sigui, ja ha canviat. El tema ja... O sigui, presenta Sique Rodríguez, narra el Bermúdez... Molt crac, ja l'heu sentit als muntatges dels que fa el Willy aquí els dilluns. I està el Gonzalo, que Gonzalo, tu quan et gires... Tu quan et gires...
4: Mira, Cristóbal, jo veus? Te voy a ser muy sincero.
0: Gonzalo, què veus? Tu quan et gires?
4: Cristóbal,
0: el Fermín, Alejandra, Paula...
4: Ara voy a subir a Recursos Humanos, sí. Porque yo aquí no vuelvo un viernes más. O sea, cada año me pones a un tío peor que el anterior, que casualmente es culé, o sea, nunca es de otro lado, no, es culé, estoy rodeado, no sé...

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.

0: Cordero.
1: Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues del migdia amb tota l'actualitat esportiva del dia en un divendres en què juga el Madrid a casa, ho dèiem ara, contra el Betis. Demà serà el torn del Barça a Mestalla i diumenge el de l'Espanyol contra el Sevilla en un programa que ens acompanyaran el Joan Poquí. Joan Poquicelli, bon dia. L'Ivan Sant Antonio.
2: Bon dia.
1: Ben retornats a les vostres vacances. En un programa també que tindrem un protagonista de luxe des d'Andorra, on el Barça de bàsquet està fent la seva pretemporada. Un programa que tancarem, com no podria ser d'una altra manera, amb la taverna de Bojos, però un programa que comencem marxant a la ciutat esportiva del Barça, perquè a falta de pocs minuts perquè el Barça femení conegui els rivals a la fase de la Lliga de Campions, el camí que el vigent campió haurà de fer fins a arribar a la final de Varsovia, si vol aconseguir la seva cinquena Champions, doncs ens demana pas l'Anna Palet des d'allà amb el tècnic blaugrana, amb Pere Romeu. Anna, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, Elena, què tal? Des del Johan Cruyff, on el Barça està fent l'últim entrenament abans de viatjar cap a Sevilla i amb la particularitat que en breus comença el sorteig de la Champions. Ens acompanya l'entrenador, el Pere Romeu. Pere, sé que normalment els entrenadors no teniu preferències, dieu que qualsevol equip us està bé, però no sé si dins l'equip hi ha algun rival que preferiu evitar, un altre que us agradaria més. Com viureu aquest sorteig?
4: No és algú que s'hagi parat amb l'equip. Evidentment, quan estem allà de forma més distesa, es comenta a veure quins rivals ens poden tocar, però al final som un equip ambiciós, som un equip amb molta, molta il·lusió per aquesta competició que és la Champions. Toqui quins toqui, anirem amb ganes, amb il·lusió. Hi ha molts bons equips, la gent està creixent molt també, així que amb moltes ganes de que hi hagi aquest sorteig i que puguem conèixer els nostres rivals.
3: T'insisteixo per allò de la Champions com a curiositat. Clar, crec que us enganxa durant l'entrenament. No sé si ja haureu acabat, aprofiteu per seguir-ho junts quan passen aquestes coses o com ho feu?
4: Avui la sessió és força curta, però crec que de totes maneres no arribem a veure de forma col·lectiva el sorteig. Si veiem que hem acabat a temps, potser, bueno, per aquí teníem una tele disponible, però ara mateix no la veig, alguns l'haurà tret. I potser ho posàvem aquí per si alguna jugadora ho volia veure en directe millor, però si no podrem veure junts.
3: Creus que serà una de les Champions més igualades? És a dir, això que comentaves de que els rivals van augmentant el nivell i vosaltres seguiu sent el gran favorit a batre.
4: Sí, és que cada any és més complicat, cada any és tornar a guanyar sempre és algú superdifícil, no? Els equips estan creixent, els clubs estan creixent, hi ha jugadores que són millor ara que fa 2 o 3 anys per un tema d'edat, de madurar, d'experiència, i això fa que els equips cada vegada siguin més complets, diria jo. Per tant, és que et diria que cada temporada que passa hi haurà major dificultat per guanyar.
1: Les paraules de Pere Romeu aquí al Què t'hi jugues. Segur que estan ben pendents d'aquest sorteig que s'està produint a Nyon. En els propers minuts, com diem, coneixerem quins són els rivals del Barça en aquesta fase Lliga de la Champions. Anna, ets per aquí encara un Barça que és l'equip amb major coeficient del torneig i que és el líder del bombo 1.
3: Sí, per això parteix, com dius, del bombo 1, on hi ha doncs, els rivals de major entitat, com són l'Olympique de Lió, el Chelsea, el Bayern, Arsenal i PSG. El Barça tindrà un total de 6 rivals en aquesta fase Lliga, contra 3 jugarà a casa, contra 3 ho farà a fora, i d'aquests 6 rivals, 2 sortiran de cadascun dels bombos. Hi ha un rival que podríem dir d'alguna manera que és el gran tapat, que és el Manchester City, que està en el bombo 3 i que, sens dubte, és doncs, el rival a batre.
1: Anna, no sé quin futur veus al Barça en aquesta Champions, tenint en compte que és un projecte que s'ha hagut de renovar amb totes les baixes que ha tingut l'equip de Pere Romeu que va en aquest estiu. És veritat que a la Lliga segurament podran competir amb solvència. Quin panorama preveus a Europa?
3: Home, preveig que tothom està pendent del Barça. És a dir, per exemple, un projecte com l'Olympique de Lyon amb la propietària Michelle Kang al darrere sempre intentant veure qui pot fitxar del Barça, doncs és a l'equip al qual tothom vol debilitar. Tens un Arsenal, per exemple, amb Mariona i Amona Batlle, l'Olympique de Lió amb el Jonathan Giraldez, que sens dubte doncs, voldran la revenja després de perdre l'última final a Oslo, i crec que el Barça ho tindrà complicat, però que a la vegada continua sent el gran favorit i, sens dubte, doncs, un equip del qual s'espera que pugui arribar a la final de Varsovia del mes de maig.
1: Està en marxa aquest sorteig. Preveus que trigui massa, Anna, la bola aquesta del Barça? Perquè ara em deia el Joan Poquí, però encara hi ha boles en aquests sortejos?
3: Sí. Hi ha boles, però tenen un paper testimonial, aquestes boles, sí. Perquè simplement és per obrir, veure quin equip del bombo surt, i, per exemple, doncs, un cop surti el nom del Barça, a través d'un software, d'un programa d'ordinador, simplement veurem quins són els 6 rivals que té el Barça. Per tant, a nivell de sorteig ha perdut completament la tradició i la gràcia, però sí, hi ha aquestes boles simplement doncs, per anar veient quin és el primer equip al qual s'emparellen la resta de rivals, però poca cosa més.
0: Vaja, que és una pantomima. No?
3: Una mica, sí.
1: Una pantomima dels de l'altre.
2: Com la del masculí.
0: Sí, igual.
2: Exactament igual.
1: Sembla que ara ja començaran a sortir les boles, Anna, però no sé si queden vídeos, si tens alguna informació de si encara això s'ha d'allargar més.
3: En principi, no crec que tardem gaire. Per cert, també recordar que serà la primera edició de la Champions des de fa molts anys, en la qual no participarà una Alexia Putellas, que és ja capitana del seu nou equip, del London City, que debuta avui i que, per exemple, s'ha anunciat fa poc que té una nova iniciativa amb la qual, a través d'un canal de YouTube propi, amb la seva marca Eleven de la seva fundació, emetrà per Espanya un partit de la jornada de la Lliga Anglesa per YouTube en obert a Espanya, però sens dubte també serà estrany en aquesta edició de la Champions no veure Alexia Putellas, que va ser qui amb la samarreta del Barça va aixecar la darrera Champions ara fa uns mesos a Oslo.
1: Totalment, Anna, totalment d'acord, i increïble aquesta iniciativa que dius, que ja pel canal de YouTube d'Alexia Putellas podrem veure els partits de London City. Anna, si et sembla, et deixem micròfon obert i de seguida que surti la bola del Barça ens demanes pas.
3: Perfecte, quedo pendent.
5: Però no estava ja el sorteo hecho ya de la Champions.
1: No.
0: Ara ho teatralitzen.
5: Lo habían hecho,
0: ara fan la pantomima.
5: Però això, la setmana passada, no?
2: Això de l'Alexia és com si, jo què sé, Rafinha digués ara passaré els partits del Barça pel meu YouTube, no?, de la Champions.
0: No, és com si Rafinha s'anés al PSG,
2: sí.
0: I aleshores li digués a l'aficionat del Barça ara us passaré a vosaltres els partits que jo faig al PSG per YouTube. Va. És això, exactament.
1: El futbol modern. Va, esmena ja a les 12
2: si,
1: i 15.
2: Si juga malament, la criticarà molt.
0: La criticaran molt.
1: Esmena a les 12 i 15, perquè he dit que el Barça jugava demà, òbviament jugar diumenge a Mestalla contra el València, 4:45 de la tarda, partit que podreu seguir al Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya amb el Sique Rodríguez, amb la narració de l'Albert Bermúdez, també el Carrusel Deportivo amb el Flaqui. Santi Ovalle, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia.
1: No sé si serà un partit on podrem veure els primers minuts de Gabriel Jesús vestit del Barça.
6: Jo ho dubto, perquè ahir va fer només una part de l'entrenament amb el grup. Avui estan tornant a entrenar, de moment hi és, amb el grup. Ja veurem si l'acaba. Però, home, jo crec que és molt aviat. Potser entra a la llista, però hi ha tants jugadors per davant i que ho estan fent bé, que jo crec que és una mica precipitat. Potser el proper.
1: Com arriba l'equip de Flick, Gabriel Jesús, a banda?
6: Doncs sense novetats, amb Gabriel Jesús i Gavi ja formant part de la dinàmica del grup, sense Frenkie de Jong i la resta disponibles pel partit contra qui juguem?
1: València.
6: M'ho oblidat, el València. Ara m'havia marxat del cap. Contra el València més tallat diumenge 1:15.
1: Però saps on dines, no? Si ahir ja m'ho estàveu explicant,
6: sí,
1: que ja teníeu reservat.
2: Això sí.
6: Si la reserva l'he fet jo, imagina't.
7: Serà el pitjor dinar de la temporada.
1: Hòstia, a veure, està entrant aquí a l'estudi del Que t'hi jugues, el Cristóbal Chacén amb
8: bon
1: el bombo.
8: Dia. Torno a la taverna, vaig deixant les coses, vale? Vaig preparant-ho.
1: Vas fent pressing, no? Aquí ja per...
8: Vale.
1: Per començar. Aquest partit del Barça...
6: M'he despistat amb el bombo, sabia perfectament contra qui jugava.
1: Aquest partit del Barça contra el València serà un partit que serà el tret de sortida al Que t'hi jugues, Bermo, del 5. Una festa, una festassa que durarà uns quants dies.
5: Una festa gitana que
1: farem. És veritat que ja ha començat aquesta setmana amb la conversa que va tenir l'Anna Puigvoltes amb l'Antoni Bassas aquí al balcó, però és que demà farà 50 anys de la primera retransmissió del Barça en català, el primer partit en català des de la Guerra Civil, que el Joaquim Maria Puyal va narrar aquí, en aquesta casa. Aleshores va ser un Barça a les Palmes que va acabar 4-0 i mig segle després, en aquesta casa, estem d'aniversari.
9: El primer gol de Johan Cruyff, en català, a Ràdio Barcelona.
10: Resultats Nice, que està d'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre de l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golat! Una castanya impressionant d'en Cruyff, amb una elegància, amb una categoria.
9: 50 anys de futbol en català a la ràdio.
1: Bermúdez, i demà el que t'hi jugues, Barça...
11: Una responsabilitat, no, ara, de sobte.
1: Comenceu a explicar, no?, què és el que passarà durant els propers dies aquí a Ser Catalunya, a Ràdio
11: sí,
1: Barcelona.
11: Sí, és a dir, demà és l'aniversari, però diumenge ja comença, doncs, el tret de sortida de, jo et diria, un parell de setmanes en què ho estarem recordant i estarem homenatjant aquests 50 anys, i és més, se vienen cositas grandes, eh?
1: Fa il·lusió.
11: S'esdevindran cosetes.
1: Poqui, anaves dient que sí, quan escoltaves aquest àudio del Puyol de fa 50 anys demà.
0: Sí, perquè jo crec que no som conscients, o potser sí, els que sou de la meva edat segur que en sou conscients, els joves potser no, de la importància que va tenir aquella retransmissió perquè iniciava una normalització del català en la vida periodista, en la vida de les retransmissions esportives. El català, tot i que hi ha gent que ara doncs no... Sembli que no, sentint segons qui, sembli que no, el català era una llengua empaitada, una llengua perseguida, una llengua prohibida, una llengua que durant anys només s'havia pogut parlar en l'entorn familiar, en la clandestinitat o en l'entorn folclòric, o en algunes escoles que d'estranquis et feien classes de català o parlaves en català amb els mestres, però era una cosa excepcional. La vida era en castellà i el català era una llengua prohibida. És a dir, més o menys com és ara a Barcelona, que parles en català a qualsevol lloc i ets un estrany, i ets un bitxo raro, i ets un nazista, i ets un racista i un nazi, perquè parles en català a algú i mantens la teva llengua, doncs exactament igual, això era els anys 40, 50, 60, 70. Què va fer el Puyol? Aprofitant la mort del dictador Franco i una mica d'apertura en la dictadura espanyola, va liderar aquesta catalanització de les retransmissions esportives i va tenir un valor extraordinari. I potser no en som conscients o no ho sabem valorar en la seva mesura, però té un valor extraordinari aquella primera retransmissió del Puyol. A més, jo la recordo, jo estava al camp. El camp anàvem amb ràdios.
1: Tenies un any, no?
0: No, jo era soci del Barcelona.
2: Poqui, la primera vegada sempre és extraordinària.
0: Extraordinària.
2: Jo, només per afegir una cosa, perquè escoltant el Puyol, que diu, compte, si ho extrapoléssim això, avui en dia, per exemple, Juan Carlos Rivero fent un partit del Barça, ojo, estaríem pensant, hòstia, aquest tio és un desgraciat, perquè el que està dient és que no vol que marqui el Barça. I és tot el contrari, perquè la llengua al final evoluciona i sobretot evoluciona la societat, i el que avui en dia és una cosa... el que llavors era una cosa normal, ara mateix semblaria com distorsionat, o sigui, com semblaria un insult. No sé si s'ha entès.
0: Sí. Jo el que recordo del Puyol, sobretot, és que va introduir nous termes. Per exemple, la pilota li va dir bimba, li deia bimba. A les faltes directes deia un frequic.
12: Com a mi hija.
0: Un frequic directe.
12: Mi bimba, vos sí?
0: Sí, sí. Va així. Va? És així.
1: Tu sobrina.
0: És així. I va instaurar la normalitat en seguir els partits de futbol del Barcelona en català.
1: Doncs a partir de diumenge, el que t'hi jugues Barça, us explicarem com celebrarem aquests 50 anys del futbol en català. Està a punt de saber-se quins seran els rivals del Barça en aquesta fase de Lliga de la Champions femenina. Abans, però, Albert Llimós, què tal?
13: Què tal, bon dia.
1: Fem un apunt ràpid amb tu, perquè ja és oficial que l'assemblea del Barça serà el proper 19 de setembre i, com ens vas explicar, presentaran uns ingressos propers als 1.100 milions d'euros.
13: Sí, 1.100 milions gairebé, no s'hi arribarà. Per primer cop el Barça superarà aquesta barrera dels 1.000 milions. L'any passat, recordem-ho, van ser 975 d'ingressos. Això sí, uns beneficis minsos, però beneficis, en la partida ordinària, al compte de resultats. Gràcies, sobretot, a tres potes, a l'àrea comercial, els patrocinis, a BLM, després d'alliberar l'e-commerce de Nike, el club pot explotar i, per tant, puja mica en mica, o moltíssim, podríem dir, tota aquesta part, i, sobretot, la part més inesperada, la part de l'estadi, el ticketing, s'esperava 60.000 espectadors, els pressupostos fixaven 60.000 espectadors de mitjana, però recordem-ho, el Barça ha jugat al Johan, ha jugat a Montjuïc, ha jugat al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, amb 40.000 espectadors i només uns partits doncs, amb aquesta capacitat més alta. Per tant, diuen que si s'haguessin tingut aquest nombre d'espectadors tota la temporada, doncs els ingressos haurien estat molt superiors. Tenint en compte això, sí, els extraordinaris, ho vam explicar aquesta setmana, dimarts, hi ha pèrdues amb les provisions, amb algun asterisc que té a veure sobretot amb els ingressos que no han arribat, com per exemple tot el tema del seient VIP. També es presentarà el pressupost d'aquesta temporada per sobre dels 1.100 milions. Seran bons números, esperen, i també ho necessiten de cara a l'altra temporada. Quan es torni a Montjuïc, a partir de l'estiu de la temporada vinent, el Barça baixarà dràsticament els ingressos i això afectarà, ho explicàvem, parlàvem el dimarts, doncs tota la part també, o la parcel·la esportiva en pel que fa als fitxatges. Tot això aquest dissabte, amb temes més importants que ara detallarem, en aquesta assemblea ordinària del 19 de setembre, primera convocatòria, 9:30, segona convocatòria, a les 10 del matí, i de manera telemàtica, com m'ha explicat la portaveu, la directiva Maria Elena Fort, sobre la data i per què és telemàtica aquesta assemblea.
12: Doncs aquesta acorda avançar l'assemblea ordinària el mes de setembre i coincidint que no hi ha cap partit a l'estadi en cap de setmana, l'únic partit que hi havia era entre setmana, doncs la Junta ha decidit mantenir el format telemàtic per poder garantir la màxima participació dels socis.
1: Albert, quins altres temes es debatran en aquesta assemblea del 19 de setembre?
13: Important. En parlàvem també aquests dies. Finançament. Es demanaran més diners als socis compromissaris, ho vam explicar, 300 milions per ampliar el préstec que ja va fer el Barça l'any 2023 de 1.450 milions de Goldman Sachs i poder afrontar la següent fase de les obres del Camp Nou, la coberta sobretot. El Barça necessita més diners. Es demanaran aquests 300 milions i 210 més que venen de l'emissió de bons garantits amb els drets audiovisuals, 105 ja van arribar al juliol, ara 105 més, com que les dues quantitats sumades supera més del 10% del pressupost del club, doncs els socis compromissaris ho han de ratificar. Important també el punt 5, ratificació de dos contractes. El primer amb, ara si ho dic bé, Ohana Real Estate, una companyia amb la qual el Barça ha signat un acord perquè es construeixi un complex residencial de luxe als Emirats Àrabs Units, que portarà la marca Barça al nom. Per tant, el nom Barça apareixerà de manera important en aquest complex. És un acord per molts anys, perquè al final estem parlant de cases de part residencial amb la marca Barça i no pot ser una cosa monetària i que canviï, no? Perquè la gent suposa que compra una casa també en part pel nom aquest, no? Que hi haurà el nom del Barça. En l'anunci crec que és interessant, en l'anunci que ha fet avui el Barça als mitjans de comunicació dels punts de l'assemblea, es parla que s'ha ratificat l'acord amb els articles 20.8 i 20.9 dels estatuts. El primer, el 20.8, parla de durada d'aquests contractes, que han de ser més de 5 anys, però en el 20.9 diu ratificar els acords de la Junta Directiva en què es formalitzin contractes que comportin la inclusió de publicitat a l'equipament oficial del primer equip de futbol o a la denominació de l'estadi del Palau. Llavors és necessari anar a assemblea. S'havia parlat que Ohane, o aquest el nom d'aquest complex residencial, aniria a la part del darrere de la samarreta. El club assegura que aquesta temporada no, que ja veurem en un futur, però que aquesta temporada no desapareixerà, almenys de moment, per suplir el que porta a dia d'avui el logotipus de Barça Fundació a la part de darrere de la samarreta. Diuen que aquesta temporada aquesta opció no hi és, que ja veurem si és de cara a properes temporades i per això es ratifica l'acord ja en assemblea extraordinària aquest proper dia 19. I l'altra, que és molt graciosa, crec, la construcció d'un parc infantil que es farà a l'interior de l'Spotify Camp Nou i per això també s'ha de ratificar aquest acord amb la marca Babylon Park Spain.
14: Veus? Farem bé, eh?
2: A mi em fa molt de mandra tot.
1: Més coses del futbol modern.
14: Nosaltres no ho podem requalificar.
1: Home, per atraccions estaria bé, no, president?
14: Home, muntar la Porta Aventura.
2: Però escolta, cases amb el nom de
13: Barça. Un parc infantil,
1: sí. La
14: Porta Aventura, la Porta Aventura...
2: Premià de Dalt hi ha una casa, una vivenda, que tot està pintat de Barça i tal. Això què? Ha de pagar royalties al Barça? O com va?

0: Pareta.
1: I és correcte, és correctíssim. No, no li busquem la pega. No. A un caler que ve per simplement cedir el teu nom a unes cases.
2: Sí. I que després...
1: No, aplaudim.
2: Joan, si fos només per simplement cedir el teu nom a unes cases, estaria molt bé.
0: Després, probablement, aquesta marca vulgui sortir a la samarreta del Barça, veurem si no aquesta temporada o una altra, veurem què hi ha sobre la taula.
3: Alguna,
0: no? Però de moment el club, aquest matí deia que aquest any no sortiran a la part de darrere de la samarreta. Veurem
1: depèn del que paguin.
0: M'asseguren que aquest any, de moment, no.
2: Paguin directament i deixem de vendre motos.
0: A veure si hi ha alguna clàusula d'última hora. Només dues coses més. Un punt important també, que ratificaran els directius doncs en l'assemblea, sobretot, bueno, sobretot no, els que no formaven part de la candidatura de Joan Laporta perquè s'havien quedat al club, no?, per pilotar el club durant les eleccions o fins als comicis, i l'última és que els socis i compromissaris que tinguin ganes, no?, de saber més sobre aquests números, sobre aquests punts de l'assemblea, tindran reunions informatives la setmana que ve per almenys anar preparats, no?, per allò tan divertit i bonic.
2: O sigui, és impossible anar preparat per una assemblea així, on t'explicaran això de les cases i tot.
0: O sigui, potser et donen una casa. Potser no, ens serveix una casa.
3: Va, una assemblea que, com...
2: Ho has explicat perfecte.
3: Que, com deia l'Albert, tornarà...
1: Tu seràs el primer en tirar-te pel tobogà.
3: Tornarà a ser telemàtica, no serà presencial. Deixeu-me que a les 12:28 torni amb l'Anna Palet, perquè, Anna, ara sí, el Barça femení ja coneix quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions.
1: Ja han sortit
4: sí, ja ha quedat enquadrat el sorteig, ja sap el Barça els seus 6 rivals. El Barça jugarà contra l'Arsenal a Barcelona, per tant, primera vegada que tindran l'oportunitat de rebre venja després de perdre la final a Lisboa contra l'Arsenal. Es retrobaran les blaugranes a Mona Batlle, amb Mariona Caldentei, cares conegudes, contra l'Arsenal a casa, a Barcelona. Contra el Bayern de Múnich jugaran fora, veurem si és a l'Allianz Arena. Normalment s'ha jugat aquesta mena de partits a l'Allianz Arena. Aquests són els dos rivals més complicats, Arsenal i Bayern de Múnich. A partir d'aquí el Barça s'enfrontarà al París Futbol Club, que no és el París Saint-Germain, a Barcelona, contra la Roma, visitant-la a fora, contra el Servet Suís a casa, a Barcelona, i el rival més exòtic és el Koje danès, que haurà d'anar a Dinamarca al Barça per jugar contra ells. La fase de Lliga comença el 22 de setembre, acaba el 16 de desembre, i recordem que dels 18 equips que hi ha, els 4 primers classificats passen directament a quarts de final, del 5è al 12è ha de jugar dos partits més de play-off, i que en canvi, els 6 últims classificats ja queden eliminats. Per tant, sobretot Arsenal i Bayern, els rivals més complicats pel Barça, la resta, París Futbol Club, Roma, Servet i Koje.
3: Encara s'està acabant de sortejar la resta del quadre, Anna, però tenint en compte el menú que li ha tocat al Barça, com ho veus?
4: Jo crec que li ha quedat un grup prou assequible, primer de tot perquè ha evitat el Manchester City, que estava en el bombo 3 de tapat, i perquè dels rivals que li ha tocat el bombo 1, crec que el més complicat hauria estat enfrontar-se, per exemple, a un Olympique de Lió o a un Chelsea. Contra el Bayern l'any passat el Barça doncs va ser superior, va patir, evidentment perquè són rivals complicats, però va ser superior, i contra l'Arsenal jo crec que les jugadores tindran molt present el record de la final de Lisboa, i per tant segur que és un al·licient per elles per enfrontar-se a l'Arsenal. La resta d'equips jo crec que el Barça és àmpliament superior, i per tant li ha quedat una fase de Lliga amb la qual, sobre el guió preestablert, hauria de quedar entre els 4 primers classificats sense massa problemes.
3: Gràcies, Anna. T'escoltem aquesta tarda a la graderia del balcó.
4: Vinga, una abraçada. Fins després.
3: Anem a notícies. Va, Willy.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
3: Amb el Martí Juncà. Martí, què tal?
6: Bon dia, Helena.
3: Raúl Asencio absolt del cas de difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor.
6: El central del mateix ha obtingut el perdó de les víctimes després d'una compensació econòmica del delicte de revelació de secrets.
7: No, bueno, que estoy conforme y que reitero las disculpas y a la vez te doy las gracias a las víctimas por haberme perdonado.
6: D'aquesta manera tancava Asencio el judici, que va publicar un comunicat on també assumia la responsabilitat de la condemna per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia mentre conduïa.
3: Aquesta causa també implica a Ferran Ruiz, la de la difusió d'un vídeo amb contingut sexual d'una menor. Ferran Ruiz, jugador garrotxí del Terrassa i ex del Girona.
6: En aquest cas també ha estat absolt del delicte de revelació de secrets, però Ferran sí que ha estat condemnat a presó a un any per distribució de pornografia infantil, tot i que no hi acabarà entrant a la presó. Des del club agarenc expliquen que no rescindiran el contracte del jugador i només ho haguessin fet si se li hagués suspès la llicència federativa, que continua sent vàlida tot i la sentència. Això podria canviar si la federació decidís retirar-li. Per altra banda, el jugador no participarà en cap activitat relacionada amb el futbol base del club ni farà visites a les escoles.
3: Faltaria més. Empat entre la Reial Societat i el Celta a la jornada 6.
6: Donostiarras i Viguesos van empatar 0 en el partit avançat de la jornada 6, quan avui tot just s'enceta la quarta amb el Madrid Betis.

0: Marcos Llorente es retira de la Roja.
1: El lateral de l'Atlètic de Madrid deixa l'absoluta després de 27 partits i la consecució del darrer Mundial.
0: En bàsquet, tret d'inici el Mundial femení per la selecció espanyola.
1: El conjunt de Miguel Méndez s'estrena a 3:15 contra Alemanya, l'anfitriona del torneig.
0: Paula Badosa eliminada al US Open.
1: La tenista catalana ha caigut davant Coco Gauff aquesta matinada per 2-16-0.
0: A la volta, Enric Mas continua líder.
1: El mallorquí va a 6è, posició que li serveix per mantenir el lideratge a 1:45 de Primo Roglic.
0: I tanquem amb la Supercopa de Futbol Sala, que es disputarà al Palau Blaugrana aquest cap de setmana.
1: El Barça debuta demà a 4:45 contra el Jaén i abans ho faran Palma i el Pozo. La final serà diumenge a 6:45.
0: Al quiosc.
2: El quiosc del Marcos.
0: Marcos, ¿qué tal? Molt bon dia.
3: Hola, buenos días, Elena. Es algo enorme. El acuerdo con Nike para la camiseta marca un hito para el London City. Ese es el titular del diario inglés The Guardian, donde se explica que este pacto que ha firmado el club londinense supera incluso algunos acuerdos de camisetas de la Premier League masculina. No. En el artículo, que lleva la firma de Tom Garry, se indica que Michelle Camp, la propietaria del club, ha sellado este nuevo pacto de patrocinio frontal con Nike, situándolo en lo más importante actualmente del fútbol femenino. El London City recibe al Manchester United este viernes en el partido inaugural de la nueva temporada de la Liga Inglesa Femenina. Y como ya sabéis, es el nuevo hogar de Alexia Putellas y de Mapi León. Y por lo tanto, el impacto de Alexia ya se empieza a notar a nivel comercial.
0: I que, com ens deia l'Anna Palet, no juguen ni la Champions. Anem a les xarxes, va.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
4: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba que t'hi jugues.
0: Núria Viramala, què tal? Molt bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
0: Estan els oients amb mood de divendres?
5: Tenien ganes de tornar a escoltar cantar
0: ja
5: Joan Puquí.
0: Ja.
5: Sí, sí, la veritat és que han celebrat el càntic de Joan Puquí. I deixa'm mirar, Helena, avui us porto un vídeo que s'ha fet molt viral aquestes últimes hores, perquè ja sabeu que habitualment a les portes de la ciutat esportiva hi ha molta gent esperant veure jugadors del Barça. Doncs ahir, Helena, estava sortint de la ciutat esportiva la jugadora del Barça femení, Caroline Nicoli, i va passar això. És una senyora que es planta davant del cotxe.
6: Mira com està esto de gente.
5: Pensant-se que és Rafinha.
7: ¿Quién eres? ¿Quién? ¿No eres futbolista?
8: Vicky. Confonen amb Vicky López.
7: Vicky,
5: és ella.
9: Jo seré mi mujer.
10: Vicky López,
11: parate, bro, ja estoy harta.
5: La imatge és tremenda, Helena, perquè la gent inicialment es pensa que és Rafinha. Hi ha una dona fins i tot que es para davant del cotxe reclamant-li. Ella es pensa que Rafinha, de males maneres, que saludi a la gent, i ella baixa a la finestra i diu: és que jo no sóc Rafinha.
8: Soy una mujer,
5: soy
8: cosa
5: una
8: que m'ha fet molta gràcia.
5: I la gent li pregunta qui és, la confon amb Vicky López, però la imatge, Helena, és absolutament tremenda.
12: I si fos Rafinha, tampoc tindria cap obligació de parar-se.
13: No, lo de la gent que està...
14: Però i menys amb el que pateixen aquests jugadors, que hi ha xavals perseguint-los fins a casa seva amb patinets, amb cotxes...
15: O sigui, xavals i periodistes.
14: Ostres, ara... Què vols dir?
0: El que acaba de dir.
13: Periodistes amb patinets?
15: No, res. No dic res.
14: Corramos un tupido velo. Vull dir que hi ha jugadors que pateixen l'assetjament, perquè és assetjament de gent que els persegueix fins a casa dia rere dia rere dia, i allò sembla una capea, sembla pràctica, o sigui, és gent perseguint els cotxes. És, sincerament, no sé si es pot fer alguna cosa, però és perquè es planti la policia, foti fora tota aquella gent.
16: No, la solució ho feia, això a l'època del Puyol...
15: A veure, amb quina solució poses?
16: No, a l'època del Barça Guardiola era molt fàcil, sortien per una altra porta.
14: Ja,
16: hi ha una manera de sortir de la ciutat esportiva per darrere.
15: No, ara han posat drons.
16: Ah, i posat... també ho saben, si surt.
15: No, ha posat drons per mirar... Bueno, ho va publicar Carlos Monfort al diari, per saber on hi ha més densitat d'aficionats. Llavors, qui vulgui, tingui pressa, i no vulgui passar per allà, pugui anar per una altra banda.
16: Doncs, bona iniciativa. Jo construiria un túnel, jo faria com a les pel·lícules de guerra, La Gran Evasió, que feien un túnel, sortia fora del camp de concentració. Clar. Doncs jo construiria un túnel que,
13: directe comença... a la ronda litoral, no?
16: Correcte. Directe i van a per allà.
15: Jo crec que és un tema, com sempre, o pràcticament sempre, d'educació.
0: De sentit comú i educació, és el que anava a dir.
15: Vull dir, potser... si al final la gent és normal i els futbolistes també ho són, hi haurà un punt de trobada, si no, doncs
14: sí, però que li van robar gent... un rellotge a Lewandowski quan va parar a fer-se una foto. Li van robar un rellotge.
16: L'educació no existeix, ha deixat d'existir.
15: Ah, sí.
16: Per tant, mala peça el taler, mala peça el taler.
0: En fi, va, canviem de tema. 12:37, seguim endavant el Què t'hi jugues, avui amb l'Ivan San Antonio i el Joan Poquí, com cada divendres. Qui ha parlat en aquests minuts és Simeone, i com no, li han preguntat per Julián Álvarez.
17: Entrenando muy bien, la verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como lo de todos sus compañeros. Quiero ser muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Creo que nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo jugando y todos jugamos. ¿Por qué? Porque esto, porque esto, porque lo otro. Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. Y creo que el paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro, y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente.
0: Passa a pàgina ja Simeone.
16: És Sócrates, és un filòsof.
0: És com
5: entre Mourinho, el nou Mourinho, sí, i el nou Mourinho Simeone.
16: És un filòsof. Ell és un savi. Mucho és un savi. Aleshores, ell t'enriqueix escoltar-lo. Aprens, claro, de la vida. Mucha aprens gracia. Coses noves, i ara ens està donant una lliçó de vida, una lliçó de filosofia de la vida. Però és Sócrates, Simeone.
15: A mi el que més ràbia, sí, vaig a dir ràbia, ho sento molt, però així, em fa és que tota la culpa és del jugador.
16: Oh,
15: o sigui, és ell qui ha d'aprendre, és ell que...
18: Claro, és un xico molt jove.
15: Començarà a saber per quin camí ha d'anar, claro, perquè no li passin aquestes coses. Vull dir, escolta una cosa, que sapiguem per la informació que hem anat tenint, tenia un compromís. Sí, perquè és més, si no tenia cap compromís per part de l'Atlético de poder sortir de l'Atlético, si li vingués una oferta bona, que en aquest cas era del Barça, entenc que Julián Álvarez no hi té res al cap. Sí, i com que no crec que no hi tingui res al cap, és segur que el van enganyar. I, per tant, un cop l'han enganyat, el que no pot ser és que al cap de dies d'haver-se tancat el mercat surti l'entrenador, que és el primer que no el volia, perquè si no vol estar aquí, no el vull, per tant, fot el camp i no li han deixat perquè és home de club i és el millor pagat del món com a entrenador, per tant, ara fa el paper de Gilmarín, però des de la banqueta. I li diu, s'ha equivocat, Julián, t'has equivocado, tal, sal. Di, ahora, pero te vamos a coger porque somos, claro, bondadosos, tal, sal.
18: Muy buena gente.
15: Son uns cara duras.
18: Un abrazo.
15: Son uns cara duras.
0: Va, compta Simeone amb Julián Álvarez per aquest partit contra l'Atlètic de Bilbao. Qui juga avui, com dèiem a l'inici, amb el nou Mourinho, és el Betis contra el Madrid. Marxem cap a Sevilla, Ràdio Sevilla, ja el Fran Ronquillo. Ronqui, què tal? Buenas tardes, buenos días.
19: Bon dia per tots.
0: No, bon dia.
19: Quedar-me i parlar català, Ronqui. Jo aprendo català com vosaltres.
0: Ronqui.
18: Endavant.
14: Que gran.
0: Ronqui, et truquem per veure motius per creure en el Betis avui.
19: Molts motius.
0: Venga, danos motius per creer en la victòria del Betis ante un Madrid que llega con pleno de victòries.
19: Mira, uno de ellos es que Isco no siente dolores, que ya es bastante, después de haber escuchado al otro día el futbolista tras un muy mal partido del equipo, pero donde cuando él está en el campo se nota, pues también se agarran los béticos a eso, que parece que la recuperación es prácticamente total de un futbolista que le cambia la cara al equipo cuando está sobre la hierba. Ese es un motivo. Antony tendrá que aparecer. Ha empezado el curso y apenas ha dicho aquí estoy yo. Tendrá que aparecer y por una cuestión puramente estadística ya le va tocando. Tengamos a ese como, o pongamos ese como otro motivo. Que está Troy Parrott loco por debutar en casa, porque vio el ambiente que había en la Cartuja en la primera vez que, sin ser convocado, pisó el estadio bético y se quedó totalmente alucinado, con lo cual hoy va a tener minutos seguros. posiblemente no de inicio, pero sale revolucionado. Otro motivo, es un futbolista que sí, por lo que hemos visto, le va a aportar muchas cosas al equipo. Y que después del 5-2 que encajó el Betis, que se trajo toda la cara partida de Valencia ante el Levante, tendrá que darles una alegría a esta gente. Así que si en la coctelera ponemos todo eso y que va a haber un estadio lleno, creemos que el Betis va a competir ante el Real Madrid de Mou, que no es la primera vez que el Betis le gana a Mourinho, que le ha ganado incluso contra el Chelsea cuando vino aquel año de la Liga de Campeones, la que jugó el Betis por primera vez.
0: Ronqui, ya han pasado los años, ¿le queda algo de resquemor a Pellegrini contra Mourinho o eso ya es agua pasada? Ayer es verdad que hicieron las paces los dos un poco con las declaraciones.
19: Pellegrini está por encima de casi el bien y el mal, porque es un entrenador en otra dimensión, lo relativiza todo mucho, vemos que no pierde los estribos cuando golean al Betis, tampoco se le sube a la parra ninguna ínfula cuando el Betis hace un buen partido, como por ejemplo en la pretemporada en Dublín, que le marcó 3 goles al Arsenal y se trajo ese encuentro. Está muy por encima de estas cosas y con el paso de los años incluso la perspectiva habrá hecho que lo vea todo de otra manera. Y si ya ayer que escuchábamos a Pellegrini hablar de raciocinio e incluso a Mourinho hablar de que se equivocó en su día, lo zanjaron públicamente, estoy convencido de que va a ser una de las fotos de la noche, pero se la van a hacer seguro.
18: Bueno, pues fue una... un día que es un entrenador un poco... Es buena persona, me cae bien. Tampoco es... Estás hablando de Pellegrini, no estás hablando de Zidane, de Maradona, del fútbol. Estás hablando de Manuel Pellegrini.
0: ¿Te convence, Ronqui, a ti este Mourinho Zen o no?
19: Bueno, no sé qué decirte. Cuando las cosas pinten peores, ya hemos escuchado en Portugal cómo empezó así con el Benfica. Cuando las cosas pinten peores, a lo mejor...
15: Fran, sí. Una cosa es no ser rancoroso y la otra es oblidar. No cal oblidar. O sigui, a Pellegrini... Jo, si fos Pellegrini, no em faria una foto amb Mourinho. Punt. Per què? Perquè això és netejar la imatge de Mourinho, no la teva.
19: Pero yo cuando estoy trabajando, y Pellegrini es un profesional, si tengo que hacerme alguna foto con alguien que no es de mi agrado, igual en el contexto de que estoy trabajando y soy un profesional, me la hago tranquilamente.
15: No tiene ninguna necesidad Pellegrini hacérsela. Es Mourinho quien la tiene.
16: No, ¿sabes qué pasa? Que sí.
19: Pero sí. Si Mourinho va a buscar esa foto, él no se la va a negar. Es lo que yo pienso. Claro,
16: Pero al Mourinho, el Mourinho auténtic sortirà si el Betis empata o guanya amb el Madrid. Aleshores sortirà el Mourinho real. El Mourinho real, claro. Que és maleducat, que és bravucón, que és un xulo i que és un prepotent, i ja està. Tornarà a sortir.
0: Ronqui, nos lo explicaréis esta noche en el carrusel. Estaremos atentos a ese Betis-Madrid. Muchas gracias por atender la llamada del Que t'hi jugues.
19: Allí estaremos para contarlo y un abrazo muy fuerte a todos.
15: Mucho Betis.
0: No us ho creieu, doncs, aquesta nova versió de Mourinho. Avui escoltava el nostre company Antonio Romero, que recordava aquesta matinada al Larguero, que a la primera època de Mourinho, també a l'inici de temporada, vam fer un partidet entre l'estaf i la premsa, que
14: Mourinho
0: també hi havia bon rotllo aleshores.
14: Mourinho. Però poqui no podem forçar un retrobament, poqui
16: no,
14: Mourinho,
16: no,
14: aquesta temporada?
16: No, cal. No, el Mourinho és com és, i sempre calcula. Quina diferència hi ha entre el Mourinho d'ara del 2026 i el Mourinho de 2010, que és quan va fitxar pel Madrid? Doncs que el 2010 tenia... és del 62, crec, o 61 o 62. Doncs tenia 49-50 anys i ara en té 63-64.
14: Sí.
16: Aleshores, l'energia que tenia aquell Mourinho ara no la té, o sí la té, però triga més a posar-se en marxa. Per tant, abans era de metxa curta, ara és de metxa més llarga, però ja sortirà. El Mourinho trampós, el Mourinho manipulador, el Mourinho mentider, el Mourinho intoxicador, el Mourinho que fa trampes, el Mourinho trampós, ja apareixerà, i no patiu, no tingueu pressa.
14: Però li ha demanat perdó a Pellegrini, no podria demanar perdó a Joan Poquí i a...
16: Però li ha demanat perdó a Pellegrini?
0: Clar, ahir, va dir que...
18: Ha pedido perdón a Pellegrini, jo he pedido perdón a Pellegrini com pido perdón a Joan Poquí.
15: No he demanat mentida.
18: No entenc com algú se'l pot creure.
15: Només vol netejar la seva imatge, no demanar perdó.
18: No hi ha que limpiar nada.
14: Pogués volgués tornar enrere no tornaria bueno, a dir però
16: això
14: no,
16: perdona, això no és demanar perdó.
14: Bueno,
16: això,
14: la seva manera
16: això, sí. No, això no és demanar perdó. Demanar perdó és...
15: Això paradisa d'una cosa que ella ha fet.
16: Clar, però no demanar perdó. Però demanar perdó és, Manuel, te pido disculpes per lo que dije. No, clar. Diu, me'n penedeixo d'haver-ho fet. Però bueno, però ja ho he fet.
14: Jo sé, li podries demanar perdó a Poquí.
18: No, és que no puedo pedir perdón a Poquí. És que no te puedo pedir perdón a Poquí.
16: Per què m'ha demanat perdó? Però per què m'has demanat perdó?
18: No sé, tu què quieres que te pida perdó? Jo te pido perdó.
16: No, jo no vull, jo sé. No vull, estic content.
18: No t'hi preocupa.
16: Què diu aquest noi?
18: No t'hi preocupa.
16: Qui és aquest noi? Jo sé.
15: Disculpa't.
18: Quien?
0: El Santi Ovalle, que sempre enreda.
16: Per què m'has de demanar perdó?
14: Bueno, perquè... Per enemistar-se.
18: Per si acaso...
14: Si vas explicar un dia que...
16: Això és recíproc.
14: Vas explicar un dia que ho portava bé i no et va salvar.
18: Tu necessites perdó? No te preocupes. Jo soy una persona nueva.
16: No cal.
18: Soy un hombre renovado.
16: No cal.
18: Estoy bien.
16: M'agrada començar.
0: T'anava a dir, a veure si ara ens agradarà i tot aquest Mourinho.
15: No m'agrada mai.
16: No.
15: Ni ara, ni llavors.
16: Mai. M'agrada el Mourinho guarro. El Mourinho mal educat i el Mourinho trampós. M'agrada aquest Mourinho. Perquè així tenim clar on està cadascú. Les coses clares.
0: I això de que la Lliga hagi avançat aquest partit del Madrid i el Betis avui, tenint en compte que tenen compromisos de Champions la propera setmana, també, òbviament, els té el Barça, el Villarreal i l'Atlético, els altres equips que estan a Champions, què us sembla?
16: Doncs em sembla bé, però el que juga divendres és el Madrid. No és ni l'Atlético, ni el Barcelona, ni el Betis, ni el Villarreal. És el Real Madrid, és el que juga el divendres.
0: No, el Betis també, perquè juga contra el,
16: bueno, per, correcte, contra el Madrid. Perdó, sí.
15: Què ha passat,
16: però vull dir que sempre és el Madrid el que... I quan alguna setmana resulta que no els hi toca, munten un pollo, tot el relat del mitjans de comunicació centrals, tot i centralistes, tot és l'escàndol que es produeix quan al Madrid no se li fan favors com el d'aquesta setmana. Fer-li al Madrid favors com el d'aquesta setmana és un normal, és la catequesis, el catecismo, la formació de l'espíritu nacional, diu això. Al Real Madrid se le pone el partido en viernes porque sí, porque lo dice Franco, ja està, punto. Aleshores, quan no passa això, munten uns pollos, injustícia, negreira... Ja està. Però bueno, és el retrat del país que existeix. És aquest.
0: El Madrid juga avui, el podreu seguir al Carrusel Deportivo, el diumenge serà el torn del Barça, amb un més talla que Nil, ho parlava abans a la redacció, sí, que estarà a l'afició del València amb ganes de fer una bona xiulada contra Peter Lim i la seva directiva per un mercat de fitxatges que ells consideren nefast, que no ha complert les expectatives de la gent. Veurem quin és l'ambient a l'estadi, que és veritat, sí, que tampoc és un estadi fàcil pel Barça a nivell d'afició, però que l'afició estarà també centrada en escridar-se als seus.
20: Sí, de fet, és un dels dubtes que volem resoldre a la transmissió del diumenge. Aviam qui, on hi ha més odi, cap al Barça o cap al Madrid a més talla. És un dubte que intentarem resoldre.
16: Faig spoiler, cap al Barça.
20: Sí? Sí. Tot i Vinícius.
16: Indiscutiblement.
20: Sí? Bueno, pues,
16: Vinícius és puntual, és momentani, és d'un moment. Barcelona és essencial. Hi ha una rivalitat essencial més de València a Barcelona que de Barcelona a València. Per tant, el Barcelona és més odiat que qualsevol altre club a València.
20: Doncs intentarem veure si Joan Poquí té raó. València, que arriba en un moment complicat, va haver-hi roda de premsa de balanç d'aquest mercat de fitxatges amb Ron Gurley, el seu màxim responsable ara mateix, i la situació és delicada a València.
16: Això us ho explicarem demà.
0: Vermo amb el Sique, a quina hora us hi poseu, a les 3,
21: ens no? Ens hi posem a partir de les 3 de la tarda, i recordeu que això, sempre el que t'hi jugues Barça, el patrocina CaixaBank i Quadis Llançà, i col·laboren Mur Protec i Mont Vertical.
0: Això serà diumenge a partir de les 3, el que t'hi jugues Barça amb el Sique i el Vermo, el carrusel amb el Flaqui, amb la narració del Flaqui. I Nil, en les darreres hores hem escoltat valoracions de Ferran Torres, ja com a jugador del PSG, que ha explicat una mica com ha anat, no?, aquest traspàs al club de París.
20: Sí, per la cara d'Ivan Sant Antoni ja veig que no està gaire content amb les declaracions que va fer ahir Ferran Torres, primera vegada pràcticament que parlava sent jugador de la París Saint-Germain, un Ferran Torres que va reconèixer que no va tenir cap dubte a l'hora de marxar al Barça.
22: Sí, al final, en el momento supe del interés del PSG, de Luis Enrique, de Luis Campos, la verdad que no tuve dudas de venir aquí, porque creo que es un proyecto ganador, es un proyecto que me puede hacer seguir creciendo como futbolista, y la verdad que estoy súper agradecido a Luis Campos, a Olivier y a Luis Enrique.
20: No va acabar de deixar clar si creu que anar al Paris Saint-Germain, on va insistir que són campions de la Champions, és un pas endavant, un pas al costat o un pas enrere.
22: Sí, al final
1: son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
15: Jo l'únic que espero és que passi com Mbappé amb el PSG i el Madrid.
0: Al
15: que,
0: revés, no?
15: Però al revés. O sigui, que se'n vagi a guanyar la Champions al PSG, no la guanyi, i que qui la guanyi sigui el Barça. Ja està.
16: Jo seré bonic. A mi m'és igual. Jo ja et dic, jo ha deixat de ser jugador del Barcelona. Bon Ben i Barcanova, gràcies. Jo he sigut defensor de Ferran. Crec que li he donat molt... li he donat molt bon rendiment al Barcelona, sincerament ho crec. Penso que ha fet un bon paper.
15: Correcte.
16: Ha decidit... Bueno, és correcte, com a mínim correcte.
15: Bon paper, gran paper moltes, de fer Lewandowski.
16: Moltes gràcies.
0: Com el recordareu, a Ferran Torres?
16: Jo com un bon golejador i com un bon jugador de plantilla.
15: El recordaré amb una gorra de Make Spain Great Again. I una pulsera de la Guàrdia Civil. Així és com el recordaré. Aquest és el record que jo tinc de Ferran Torres al Barça.
16: Doncs jo no. Jo em quedo amb el record del gol que va fer a la final de Copa i que va suposar, per exemple,
15: gran
16: posar
15: gol. Jo em quedo amb el Madrid. Em quedo també amb el Lacundé.
16: I em quedo amb aquest Ferran. Les misèries, com aquestes que has descrit, prefereixo doncs, no quedar-me amb aquest record de Ferran pel Barcelona. Ara, un cop ha marxat, bon Ben i Barcanova, insisteixo. No, és que no tinc ganes de perdre dos minuts de la meva vida parlant del que diu Ferran o deixa de dir Ferran.
15: Més
16: igual el que digui Ferran al PSG.
15: No podem fer és fer una secció ferranista cada
16: dia,
15: setmana,
16: clar.
15: A veure què diu.
16: Clar, no. Evidentment.
15: Jo, avui s'hauria d'acabar.
16: De les declaracions que va fer, hi ha una que és interessant, que és ell va desvetllar, perquè no ho sabíem, havien sortit notícies, però no teníem la certificació que fossin certes, que ja abans del Mundial tenia l'interès del PSG. Això per mi... Això explica que Ferran Torres no volgués entrar en un intercanvi amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez, que es va plantejar entre clubs, que Mateo Alemany volia, perquè és molt admirador de Ferran Torres, i el Barça volia, perquè és admirador de Julián. I no es va fer aquest intercanvi perquè Ferran va dir que no. Per què no va voler? Ara tenim una explicació. Ara hi ha una explicació, i és que ja hi havia l'interès del PSG. I, evidentment, entre el PSG i l'Atlètic de Madrid et quedes amb el PSG.
0: Això és, i recordem això aquelles declaracions de Ferran a l'inici del Mundial, on ja no va voler mostrar el seu amor pel Barça des de la concentració d'Espanya als Estats Units.
15: I això explica una cosa, que fes el que va fer durant la rua de campions de la selecció espanyola. Si ja sabia que havia d'anar al PSG, es podia cagar i pixar amb tot el que significa el Barça. Perfecte. Doncs endavant, cap a París.
16: És que jo és que jo no sé el que va fer a la rua. Jo no vaig mirar.
0: La gorreta.
16: Jo no vaig mirar, Ivan, tu sí.
15: Perdona.
16: Estava davant la tele. Davant la tele, mirant la roja amb la copa.
0: Ivan i Joan, va, que ho estem salvant prou bé i queden 3 minuts de tertúlia.
15: Perquè ho podem salvar.
0: Santi Ovalle.
15: Que jo no estigués mirant no vol dir que no ho sàpiga.
0: Ivan, va. Ivan i Joan, sisplau, va.
15: I les capes de torero, ole.
14: Bueno, ara, el nou ídol del barcelonisme, quan celebra amb el capote.
0: Sí,
15: no confondre aquestes coses, eh?
14: Com sisplau, que no confondre?
15: Respecte per Rodri. Perquè una...
3: Que fàcil, si voleu, amb el que explico, ha marxat molt fàcil, amb si el que ha vingut no és tan fàcil. No,
15: si voleu, us ho explico.
0: Un minut.
4: A Rodri ja se li va explicar l'altre dia, sense homenatge. Sense homenatge.
15: Si d'això parla...
0: Tens un minut, però sense cridar, sisplau.
15: 30 segons.
0: Sense cridar.
15: Una cosa és ser espanyol i l'altra és ser catalanòfob.
14: Ferran Torres no és catalanòfob. Ferran Torres no és catalanòfob. Vols que
0: t'anava a dir, Santi, han entrenat finalment Gavi i Gabriel Jesús.
14: Han completat l'entrenament amb el grup. Han fet tot l'entrenament amb els seus companys, per tant, poden estar a disposició pel proper partit.
0: Veieu a Gabriel Jesús ja debutant aquest cap de setmana?
16: Jo crec que no. Coneixent a Flick, no. I encara no està. Jo crec que no estarà. Igual no entra ni la convocatòria, mira què et dic. Jo jugar segur que no. O de titular segur que no.
15: Jo crec que sí que entrarà. Però, clar, és una opinió. Vull dir, és per
0: i us convenç aquest fitxatge?
20: Per això vens.
0: Us convenç el fitxatge de Gabriel Jesús pel Barça?
16: Jo no he dit que no entri, he dit que potser no entra.
15: I jo he dit que potser entra.
16: Ah, no, tu has dit que entra segur. Tu has dit que entra segur. Sí.
15: Escolta, Roda.
0: Res, segons per acabar la tertúlia.
15: Que entri. Entri, comenci ja...
16: Sí, que faci pinya, que faci equip. Que faci equip.
0: Que li anirà com vosaltres. Que heu fet equip avui, no? Abans de venir al que t'hi jugues, m'han dit.
15: No, no hem fet res.
16: Ens hem trobat ara. Cigarreta fora i ja està.
0: Ai, Joan Poquí, Ivan Sant Antonio, moltes gràcies per venir aquí un divendres més.
15: A vosaltres.
0: Són les 12:57, fem una pausa i continuem al Que t'hi jugues, la taverna de bojos, protagonista de bàsquet, no us ho perdeu.
2: Que t'hi jugues?

0: l'àlbum de records d'en Toni Bassas.
1: Vaig entrar a treballar a Ràdio Barcelona el desembre de 1981. Acabava de fer 20 anys. Em van trucar en Joan Castelló Rovira i l'Àlex Botines demanant-me per incorporar-me a les transmissions de futbol en català que aleshores havia començat, feia 5 anys, Joaquim Maria Puyal, que feia equip amb Eduard Bué. Vaig tenir en aquell moment la impressió, i 30 anys després puc confirmar-ho, que poques vegades una trucada telefònica em va fer tanta il·lusió i ha sigut tan important en la meva vida.
0: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.

0: Aquest dissabte el Tot és comèdia.
1: Acaba de passar alguna cosa a la Rambla, 5 ambulàncies. Aquí
0: compta el 4. Comencem temporada amb una de les grans actrius del país, Mònica López. Després de triomfar a la sèrie Rapa, Premi Ondas, ara torna amb la pel·lícula Cronos sobre els atemptats de la Rambla. La tindrem aquí al programa. I també... Aquest dissabte farà 50 anys justos de la primera retransmissió de futbol en català amb en Puyal.
2: L'afany de traduir-les al català ens portés a dir valo peu o sacada de cantonada, naturalment.
0: En Puyal es va inventar un nou llenguatge per retransmetre futbol que comentarem amb l'escriptor Màrio Serra.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
4: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
1: 1:05, al Què t'hi jugues, ens divertim.
2: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
1: No es poden aguantar els bojos, ja els sentiu per aquí per l'estudi. De seguida encetem la primera taverna de bojos de la temporada. Tinc aquí el Gonzalo Álvarez. Gonzalo, què tal?
3: Què tal, Elena, com estàs?
1: Molt bon dia.
3: Igualment.
1: Ha anat bé l'estiu?
3: Molt bé, massa bé, massa llarg.
1: Millor el teu o el de l'Espanyol?
3: El meu.
1: El teu?
3: Sí.
1: Segur, no?
4: Era impossible
1: competir. Pregunto això perquè ahir vam escoltar el Què t'hi jugues, la presentació dels dos últims reforços de l'Espanyol, d'Andoni Gorosabel i Brian Zaragoza. No vam tenir temps d'escoltar les valoracions de mercat que va fer el seu director general esportiu, Monchi. Andrea de la Torre, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Elena.
1: Què és el que va explicar Monchi d'aquest mercat d'estiu, el seu primer al davant de l'Espanyol?
5: Correcte, un mercat amb 7 incorporacions, 4 jugadors que han tornat de sessió i 15 sortides, i entre les qüestions més destacades, el futur de Roberto Fernández. Monchi va confirmar que el club va rebre una oferta d'un equip anglès al Hull City a mitjans d'agost.
6: Ofertas formales, verdad que ha habido un interés, no en la última semana, porque en la última semana no ha habido absolutamente nada, pero sí mediados de agosto de un equipo inglés. Todos sabéis cuál es, pero yo no puedo decirlo porque evidentemente es confidencial. Por Roberto, una oferta que evidentemente rechazamos al segundo uno, porque no era valorable por nosotros, y a partir de ahí ya no ha habido absolutamente nada. Yo leía estos días que nos iban a quitar a Roberto sobre la bocina. Eso ha provocado que me han ofrecido 8.500 delanteros, todo diciéndome, se va Roberto seguro y tienes que sustituirlo, y Roberto, el míster y yo y los agentes Roberto estábamos todos tranquilos. Es verdad que había una oferta, no sé exactamente, pero mediados de agosto o antes incluso.
5: Una proposta, segons va explicar Monchi ahir, que l'Espanyol va rebutjar pràcticament de manera immediata. El missatge del club és clar, Roberto forma part del projecte i no hi va haver res real que abandonés l'equip en el tram final del mercat. Monchi també va posar en valor la relació amb la propietat i especialment el compromís del president Alan Pace amb els termes acordats quan el director esportiu va arribar al club.
6: A mi todo lo que me dijo Alan Pace lo ha cumplido. Nosotros teníamos un límite salarial muy marcado. Mi grado de satisfacción con respecto al cumplimiento de todo lo que se me ha prometido es total. No tengo ningún tipo de achaque ni ningún tipo de queja porque se me dijo una cosa el primer día y esa cosa lo hemos ido llevando y hemos cumplido al 100% aquello que estaba previsto.
1: Monchi satisfet amb el primer mercat seu al capdavant de l'Espanyol. Tu també ho estàs, Gonzalo?
3: A mitges. Crec que s'ha firmat bastant bé dins de les possibilitats de l'equip i del fair play que teníem, però crec que alguna peça més em faltava. Em faltava un central més, em faltava un porter suplent de més garanties per Marco, perquè crec que l'Àngel és un bon porter de futur, però que té que jugar i necessita rodatge, i crec que...
1: Va reconèixer ahir, que es van plantejar una sortida.
3: A mi em va sorprendre molt, perquè Fortuño l'últim dia de la temporada passada va dir que volia marxar cedit, que volia jugar... i no, que no hagi sortit, per mi crec que és una mala notícia per ell i per l'Espanyol, que necessita algú que li apreti el titular. I després, endavant, amb la lesió de Quique García, doncs potser esperava un últim esforç. Sí que és veritat que tornarà a Puado ara en breus i que també a dalt tenim diverses opcions, que està Marcos també.
4: Molt bon jugador, Marcos Fernández.
3: A mi m'agrada molt, jo crec que acabarà sent titular en aquest equip. I el de Roberto tenia clar, per començar, que tenim el 60% dels seus drets, és a dir, d'una clàusula de 25 quilos, s'hagués quedat molt menys que de 25, hem de donar també una part al club anterior, hem de pagar l'amortització que queda pendent del jugador. Al final se't quedaven 7-8 milions d'euros per fitxar, que no és tant, i et quedes sense davanter titular l'últim dia de mercat. Jo entenc que l'Espanyol es faci fort, que ha demostrat durant aquest mercat que s'ha fet fort en diferents negociacions.
1: Amb el Gonzalo ara parlarem a la taverna mediàtica. El que volem fer ara és agrair a l'Andrea de la Torre la seva feina durant aquest estiu. Està a l'altra banda de la peixera avui, Andrea, però molta sort, és el teu últim dia. S'ha comportat molt bé l'Andrea avui, que ens ha portat esmorzar del bo.
4: Sí,
3: i poden... A mi no m'ha arribat res, sóc l'únic perico que hi ha aquí.
4: No, i poden estar contents l'afició de l'Espanyol, perquè ha donat veu a l'Espanyol durant tot l'estiu, que els que ho hem fet amb altres equips catalans durant molt de temps, és important això també.
1: I més que en donarà.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs el nostre aplaudiment a l'Andrea. Ja ara sí, a la 1:09, hem de marxar cap a Andorra, en camp, on el Barça de bàsquet està fent aquests dies el seu estatge de pretemporada. Allà hi tenim l'Asier Chávez. Asier, crec que estàs molt ben acompanyat amb un dels referents de l'equip d'aquest nou projecte del Barça de bàsquet.
7: Què tal, Helena? Doncs sí, sóc aquí amb un jugador dels quatre que continua de la temporada passada, que ve de ser molt important amb la selecció a aquesta última finestra FIBA i que està cridat a ser un dels pilars d'aquest nou projecte del Barça. Joel Parra, què tal?
8: Què tal, bon dia.
7: Ets un dels quatre jugadors que continuen. Sents que aquest any el teu paper dins del vestidor canvia una mica?
8: Sí, al final som molts jugadors nous, molts jugadors que no coneixen la Lliga, doncs bueno, dintre de la nostra feina és intentar adaptar-los de la millor forma possible, ajudar-los al màxim possible que s'adaptin el més ràpid, perquè al final això es comença i no s'atura, i tenim endavant dos títols al principi, que és com la Lliga Catalana, que al final doncs sembla que no, però per al club sabem lo important que és, i després tenim la Supercopa, que tenim una oportunitat també de guanyar el primer títol de la temporada, així que et dic, intentar ajudar-los al màxim possible perquè s'adaptin el més ràpid possible.
1: Joel Parra, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Benvingut al Què t'hi jugues. Deies ara de la responsabilitat que teniu als veterans. Tu ets jove, tens 26 anys, però ara ja et converteixes en un dels referents d'aquest projecte. Seràs un dels capitans del Barça de bàsquet, que suposo que el primer objectiu serà deixar enrere les tres darreres temporades en blanc.
8: Sí, està clar, al final crec que és un projecte nou, és un projecte des de que passa des de la part esportiva fins als 11 jugadors que, com he dit, no, que són nous, doncs bueno, crec que tenim que tindre-ho present a l'hora de treballar al dia a dia i tindre doncs aquesta ambició i aquestes ganes de saber que tenim una gran oportunitat, i com t'he dit al principi, tenim ara per davant la Supercopa, que és el primer títol, i crec que això ens donaria doncs un xut de moral bastant important, ja no només per nosaltres, per als nous jugadors i per la plantilla, no, per que s'estan fent bé les coses, sinó també per l'aficionat, que al final porta doncs 3 anys patint també com hem patit nosaltres.
1: Joel, tu vens de jugar partits amb la selecció, però estàs amb els teus primers entrenaments aquí al Barça. Com va aquesta primera setmana? Us costa també als esportistes tornar després de les vacances com a nosaltres, que aquesta setmana és la que es fa més llarga de l'any?
8: Sí, sí, sí, està clar. Al final és, per mi, personalment, és el primer estiu on no tenim res de competicions a FIBA. Així és que hem tingut les dues primeres finestres, però no hem tingut ni europeu, ni mundial, ni Jocs Olímpics. Doncs, bueno, és com començar de zero, saps? I costa una miqueta, però bueno, en el meu cas m'ha servit bastant aquesta setmana d'entrenaments amb la selecció, no? Per ja entrar a la rutina, entrar en el que és la dinàmica del dia a dia de l'equip, d'entrenaments, doncs, bueno, ja una mica adaptat, però sí, al final costa una miqueta.
1: Ho fa sota les ordres d'Alexander Sekulic. Com és ell? Explica'ns què és el que has pogut percebre en aquestes hores amb ell.
8: Bueno, un entrenador normal, una persona, molt bona persona, molt proper a nosaltres, també molt obert, no, a aprendre de la Lliga, de la CB, perquè al final també doncs és nova per a ell. Doncs bueno, ens ha demanat als veteranos una miqueta, no, que l'ajudem al màxim possible, també per l'adaptació. Ja et dic, al final és tot nou, molts jugadors nous, entrenador nou, però bueno, la veritat que els dies d'entrenaments que hem tingut aquí, bastant contents, la gent amb moltes ganes d'aprendre, amb moltes ganes de tindre aquesta responsabilitat que és portar aquesta samarreta, així que et dic, molt content perquè veig l'equip amb il·lusió, amb ganes, molt motivat, i això crec que és bastant important.
9: Igual millor l'entrenador de l'any passat.
1: Home, Xavi.
9: Què? Millor l'entrenador de l'any passat o aquest any també t'ha agradat o què?
1: Tenim aquí el Xavi Pasqual amb nosaltres, Joel.
4: Se pensava que estava a Dubai.
9: No, bueno, a Dubai, si vols et porto cap allà. Si vols et porto cap allà, tu sabràs.
4: Bueno.
9: Què vol dir bueno? Si vols venir, mira, vull dir, aquí estàs convidadíssim,
4: S'ha de pagar la clàusula ara,
9: De quina clàusula? De què parles?
4: La renovació d'aquest estiu.
9: No sé de què parles.
4: Vale.
1: No saps el que parla, Xavi?
9: De clàusules? Què és una clàusula?
1: Doncs mira, és que aquest estiu sonava que el Joel podia sortir del Barça, van sonar interès del València Bàsquet, del Fenerbahçe, i finalment el Barça el que va fer és renovar-te, millorar les condicions i allargar el contracte fins al 2030. Joel, tota una declaració d'intencions per part del club i per part teva.
8: Sí, la veritat que molt content per per l'oportunitat, per la confiança que està depositant el club en mi, ja no només aquest estiu, sinó des de que vaig arribar el primer dia aquí a Can Barça, i de que l'única manera que puc fer és treballar, ser un exemple, i el que estan fent ells per mi, doncs tornar-lo a pista amb l'exigència que porta ser un jugador aquí del Barça, no? I donar el 100% a cada entrenament, a cada partit.
7: Dèiem, aquesta renovació va arribar just quan apareixien els rumors de València, de Fenerbahçe. Vas tenir clar des del primer moment que tu volies continuar al Barça?
8: Sí. Vam estar doncs, un dia, o alguns dies, no?, amb la família, amb el meu entorn, no?, mirant quina era la meva millor opció, però sabíem des del principi que quedar-nos aquí al Barça, al final era la millor opció que podíem tindre per seguir creixent. Al final el que volia jo era seguir creixent com a jugador, com a persona, i crec que de la mà del Barça doncs era el millor que podia fer, i li dic que molt content per l'oportunitat i per la confiança que està depositant el club en mi, i ara l'únic que queda és tornar-se-la.
7: Sents que aquesta renovació potser et genera una mica de pressió extra, de més responsabilitat de cara a aquesta nova temporada?
8: No, pressió ninguna, però responsabilitat sí. Al final, com has dit abans, sóc un dels que porta més temps aquí al club, sé com funciona, sé d'on venim, doncs bueno, aquesta responsabilitat sempre la tens que tindre, no? I tens que ser un exemple, doncs, en aquest cas pels jugadors nous, no? Crec que al final això es comença des del primer entrenament que vam tindre, no? Ficar ja el llistó on té que estar i donar el 100%. Si veuen els jugadors nous que els veterans fiquen un llistó alt, doncs ells es pugen al carro, i és la millor manera, no?, de poder aconseguir els objectius que tenim per aquesta temporada.
1: Joel, i és fàcil fer equip, fer pinya dins d'un vestidor que té 11 incorporacions noves a aquesta temporada?
8: Bueno, serà complicat, perquè al final són, com t'he dit, 11 jugadors estrangers, 11 jugadors que no han estat quasi mai aquí a Europa, que no saben com funciona tampoc la CB, doncs bueno, serà complicat, però bueno, això és al final es tracta de dia a dia, no?, anar creixent com a equip, fent no només activitats dintre de la pista, que són els entrenaments i els partits, sinó també fora de la pista, sopars, anar fent cosetes perquè la gent també vagi adaptant el més ràpid possible, però sabem que al final doncs és complicat, no? Com t'he dit, crec que els jugadors que han vingut els he vist amb moltes ganes d'aprendre, i això crec que és el més important.
7: Què és el que més t'ha sorprès de tots aquests nous jugadors que han arribat en aquests primers entrenaments?
8: Bueno, crec que tenim jugadors molt físics, jugadors amb molts punts a les mans, volem implantar un joc molt ràpid, que crec que això és a l'estil que tenim aquí amb els nous jugadors i la plantilla, doncs ens anirà molt bé a tots, però bueno, crec que en Tarís Martín, no?, és un jugador amb molt de punts, amb molt de talent, i després també doncs bueno, tenim jugadors molt físics, que crec que és una cosa que portàvem temps patint aquí al Palau, i crec que això serà una mica una revolució.
1: Joel, parlaves ara de fer pinya, d'aquests sopars. Tinc aquí a l'estudi el Nil Solà, que potser et podria ajudar, no?, amb això d'organitzar sopars i festetes.
4: Què tal, Joel?
8: El
4: bon dia.
8: Sala. Què tal? Bon dia. El Nil sap cosetes.
4: Has parlat de ser un exemple pels nous. Tu com et planteixes aquesta temporada? Perquè ara mateix ets un referent per al primer equip i pel barcelonisme.
8: Com he dit abans, crec que al final és una responsabilitat, i és una responsabilitat que he volgut agafar amb el nou contracte que he firmat, però al final això s'ha de demostrar a pista, saps? Com t'he dit, des del primer entrenament, marcant ja el llistó molt alt, quin tipus de persona i quin tipus d'exemple vull ser pels nous jugadors. Ja et dic, al final ara no descobrirem el Joel, no, que és, saps? O sigui, al final, en aquest sentit, jo seguiré fent la meva feina, seguiré intentant ficar aquesta energia, ficar en aquest punt de competitivitat en tots els entrenos, en tots els partits, i això jo crec que al final farà que tots es pugin al carro i que vulguin doncs competir cada dia.
4: discurs de capità, Helena, i segur que farà que el vestidor també vagi tots a una.
1: Sier, quan debuta el nou Barça d'Alexander Sekulić?
7: Doncs mira, serà dijous a la Lliga Catalana, que serà quan debutarà. La setmana següent ja tindrem la Supercopa Endesa Badalona, i ja el dia 24, d'aquí res, comença l'Eurolliga contra l'Efes a casa, en aquell primer partit que serà una mica l'opening game d'aquest any del centenari de la secció de bàsquet del Barça.
1: Abans, aquest diumenge 6 de setembre, primer partit aquí en camp contra el Morabanc. Joel Parra, moltes gràcies per haver estat al Que t'hi jugues i molta sort en aquesta temporada, moltes, que segur que serà una de les millors de la teva vida. Ara ho explicàvem, com a capità del Barça.
8: Moltes gràcies.
1: 1:20. Toca ja obrir la taverna, Willy, o no? Com ho veus?
4: Segur.
1: Jo, això saps que és la taverna? Seria una mica com els Extreme Games, no?
10: Home, sí. Sí, perquè és absolutament extrem tot plegat, eh? Vull dir, recordeu, però, que tant la taverna com l'Extreme Barcelona són gratuïts.
11: Gratis!
10: Són gratis, efectivament. Escolta, això comença avui. Cap de setmana del 4 al 6 de desembre, és a dir, aquest mateix, campionat d'esports urbans més importants d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. Gratuïtos, eh? Això, a més dels 40 posaran el ritme a tot plegat, que si hi haurà l'Adrià Ortega, que si hi haurà l'Uri Mora, que a més actuarà Lil Dami, Jules, o sigui, serà un dia dels de recordar.
1: Ja sí, Street Barcelona.
12: Ja Street Football. Bon dia, Catalunya. Ja Street Football, eh?
10: Street Football.
1: Capital mundial de l'esport urbà.
12: Em passes la mafa, que se m'ha caigut.
1: Ara vaig, espera un segon. Abans, Núria Vilamala, mafa, dos a punt ràpid, perquè Girona juga partit demà a Gijón.
13: Sí, contra l'Sporting, és que ens estàvem fent senyals amb l'Helena per veure si ens enteníem. Helena, ja ha sortit la convocatòria del Girona, tres novetats. Mateu Morey i Carles Pérez entren a la convocatòria, han estat

0: que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
1: El Girona juga demà, ho deies, al camp de l'Sporting, que no ha perdut encara cap partit, i el Girona vol confirmar les bones sensacions, Helena, de la golejada aquest cap de setmana contra les Palmes a Montilivi.
2: I dilluns serà el torn del Sabadell, que jugarà contra el Córdoba.
1: Sí, a la nova Creu Alta, un Sabadell que ha fet un bon inici de Lliga, encara no ha perdut cap partit i encara no té el mercat de fitxatges del tot tancat, Helena, perquè podrien fitxar un jugador lliure, estan pendents de veure si el poden tancar o no, un Sabadell que de moment ha arrencat bé, no ha perdut cap partit en el seu retorn al futbol professional.
2: Gràcies, Núria. Ara sí que tinc aquí a Cristóbal, el del Bombo. Fold de Willy.
3: Hola, què tal? Bon dia.
4: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la Taverna dels Bojos.
3: Doncs sí, amics, hem tornat. Taverna mediàtica del Què t'hi jugues. Primer dia de col·le, primer dia de la temporada. Tio Faja, tu saps de què hem parlat abans de la taverna, no?
2: Heu anat d'excursió, no, vosaltres també, el primer dia de col·le, Cristóbal?
3: Sí, sí, hem anat al Gelida. Ara ho parlarem àmpliament amb el Juan de la Boque, que ja sabeu que és cinturó negre en esmorzars de Forquilla. Però, tio Faja, tens una petició... Ara de seguida... Bueno, anem a presentar, va. Anem amb els noms. M'ajudes? Que jo vaig tocar el bombo. Va, fort aplaudiment per tio Faja! Per Gonzalo Álvarez! Per Alberto Peñado! Per Juan de la Boque! Per Quim Molins! I avui debuta, amics, segurament si vau venir al Casino Barcelona, vau conèixer un gran personatge que l'estimareu molt, perquè és que és bona gent. Fort aplaudiment i benvingut, Antonio! Aviam, tio Faja, tu dius que veient el Barça tal i com està, podem començar ja, no? O sigui, com seria això? Arrenca't, quan vulguis.

0: decir que son dos días. Javier del Pino.
1: La natura sempre respon. I quan fas servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
3: Chato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte, 5 de setembre, el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
10: Bon dia, dissabte 5 de setembre, dissabte d'alerta per calor extrema i perill d'incendi forestal arreu de Catalunya. Núria Seró, on ha de fer més calor avui? Bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Avui els 40 graus els tornarem a veure tant a la Vall de l'Ebre, Ponent, com també al Priorat, inclús es podran superar. Ahir va ser la jornada més càlida de que es tenen registres per un mes de setembre a Catalunya. Es van assolir els 42,5 graus a Vinebre i es va batre el rècord de temperatura màxima per un mes de setembre a Barcelona. L'Observatori Fabra es van arribar als 34 graus. Avui les màximes a la costa es mouran entre els 31 i 33 graus i a l'interior entre els 35 i 40. Una jornada molt càlida, amb pocs núvols. A la tarda tindrem alguns d'evolució al Pirineu que podrien deixar alguna gotellada molt, molt local. La jornada d'avui serà molt càlida i, de fet, ja ho ha estat aquesta nit. Les temperatures actuals van des dels 17 graus a Girona, 20 a Lleida, 24 a Tarragona i 26 a Barcelona.
10: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Més enllà de la calor, Protecció Civil ja es prepara per una tardor amb episodis de fortes tempestes. Per aquest motiu, valorarà, a partir d'ara, enviar alertes als mòbils avisant la població dels efectes de fenòmens en curs o que acabin de passar.
12: Quan no ho tinguem preventivament i no ens puguem guiar per fer aquests avisos de la previsió, sinó que haguem de veure quines són les conseqüències, quan veiem que aquestes conseqüències són d'un impacte important en el territori i requereix que la població estigui al cas, doncs també farem aquest enviament.
10: Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. El nou model de finançament ha superat el tràmit del Consell de Política Fiscal i Financera malgrat el rebuig de totes les autonomies excepte Catalunya i Canàries. Ara arriba el moment més difícil pel nou finançament, ja que ha d'arribar al Congrés, on tot apunta Xavier Balló, que no tindrà els suports suficients per ser aprovat.
13: El govern català espera que ara s'aprovi el model al Consell de Ministres i pugui votar-se definitivament al Congrés abans d'acabar l'any. Per aconseguir-ho, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat a Junts a replantejar-se la seva posició contrària.
14: Nosaltres creiem que en aquests 3-4 mesos es pot aprovar aquest nou model de finançament i, per tant, treballarem perquè sigui així. Sempre hem fet una crida des del respecte, no?, i l'empatia amb Junts per Catalunya perquè entengui que és molt important tenir més recursos.
13: Però Junts ja ha avisat que no retiraran el seu veto a la proposta. És el diputat Josep Maria Cruzet.
15: No deixa de ser un brindis al sol sense la força política per poder prosperar i arribar i a finalitzar la seva tramitació. Volem el concert econòmic per Catalunya.
13: Les comunitats del PP han acusat el Ministeri d'haver negociat només amb Catalunya i de no acceptar cap de les seves contrapropostes.
10: Més coses, el jutge ha enviat a la presó els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, qui ha retirat també la pàtria potestat dels altres fills. La causa continua oberta per un presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal, ja que dins l'habitatge on es van trobar les restes del nadó hi havia 5 gossos morts i una vintena de famílies. famèlics. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha declarat 2 dies de dol oficial al municipi. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a revisar el cas.
7: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
10: Ahir al vespre, unes 200 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci. Mentrestant, un altre jutjat, en aquest cas a Barcelona, ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó trobat mort dins d'una bossa de plàstic a la mina. La dona, de 33 anys, ha hagut d'entregar el passaport, no pot sortir del territori i haurà de comparèixer periòdicament al jutjat. Publicitat i tornem.
8: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
16: Despenjo l'interfono i veig 2 Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
17: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
10: 3 minuts i seran les 9 del matí. Volkswagen només garanteix la continuïtat de la marca SEAT fins al 2030. En un comunicat, el grup ha assegurat que les condicions del mercat i la regulació d'aquest fa cada vegada més complicada la possibilitat d'invertir en la marca. Volkswagen, però, sí que ha garantit la continuïtat de la planta de Martorell. Marcus Haup és el CEO de SEAT.
18: Nuestra compañía SEAT S.A. tiene un futuro y un papel cada vez más relevante dentro del grupo Volkswagen. Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
10: Davant d'aquest escenari, un dels grans dubtes ara és què passarà amb els 15.000 treballadors que precisament, els treballadors de la planta de Martorell. El president del comitè d'empresa, Matías Carnero, considera que la planta catalana pot absorbir part de la producció que es perdrà a Alemanya.
19: Que cualquier cierre de capacidad de la fábrica de Alemania, contar que si mantenemos las mismas fábricas en Europa y hay menos volumen de coche eléctrico, hay que repartir la capacidad entre las que estamos.
10: I un apunt entre l'economia i els tribunals perquè la Fiscalia ha demanat enviar a judici al fundador de Glovo, Oscar Pierre, per haver mantingut els repartidors com a falsos autònoms malgrat les sentències judicials que obligaven l'empresa a contractar-los com a treballadors. Dels esports, últim entrenament del Barça abans del partit de demà a la tarda a Mestallana. Palet, bon dia.
20: Bon dia. El Barça realitza un últim entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper abans d'enfrontar-se al València demà diumenge a 16:45 a Mestalla, partit corresponent a la quarta jornada de Lliga. Pendents de Gavi i Gabriel Jesús de si completen la sessió d'entrenament i, per tant, estan o no inclosos a la llista de convocats de Hansi Flick, que parlarà a les 12 del migdia en roda de premsa. Demà, també diumenge, juga l'Espanyol, ho fa a les 9 del vespre contra el Sevilla. En futbol femení, a la Lliga F, partits avui com el derbi català a les 12 del migdia entre Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva Dani Harke. També juga el Barça femení, ho fa a les 9 de la nit contra el Sevilla.
10: Gràcies, Anna. N'estarem pendents avui que es compleixen 50 anys exactes d'aquest moment.
21: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
10: 50 anys de la primera transmissió del Barça en català que es va fer en aquesta casa, a Ràdio Barcelona, amb Joaquim Maria Puyal al capdavant. I abans de marxar... Aitana, la cantant catalana que ha omplert de gom a gom aquesta nit al Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts a Barcelona. Al ritme d'Aitana arribarem al punt de les 9 del matí.

0: vivir, que son dos días.
1: Ahora, 50% de regalo en compras superiores a 15 euros en una gran selección de productos de droguería. Solo hasta el 9 de septiembre.
2: Y además, un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 650 productos de droguería para tu vuelta a casa.
1: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a
4: Vuelve al hogar con toda la carne en el asador con el 30% de descuento en todas las hamburguesas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 5 y 6 de septiembre.
5: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre tienes el plátano extra bolsa origen España a 1,39 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
6: En Alcampo sales ganando.
7: Ràdio Barcelona, 96.9 FM, Cadena SER.
8: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
9: Sí, sí, saó.
8: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
8: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
8: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
11: Barça!
8: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
13: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
14: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
15: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
16: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, escúters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
17: Et posem al dia des de fa més de 100 anys, però també nosaltres ens actualitzem. Ràdio Barcelona renova els seus equipaments tècnics amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
7: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Un glob entre amics.
1: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres. De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El Partido Popular de la Comunidad de Madrid empieza el curso político en un acto en el que coinciden el líder del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, unidos en sus mensajes contra el gobierno por la crisis migratoria en Ceuta. Feijóo, que todavía está hablando en su discurso, ha vuelto a señalar a los migrantes alimentando el odio contra ellos. Siguiendo ese acto en Getafe, está Julia Molina. Adelante.
1: Un acto con Feijóo y Ayuso en el que Génova y el PP madrileño tratan de significar unidad frente a un Sánchez al que acusan de haber hecho dejación de funciones en Ceuta.
2: El gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad?
1: Más allá ha ido hoy Ayuso, que ha dirigido mayoritariamente su discurso al presidente del gobierno y que ha acusado a Marruecos de organizar lo que llaman una invasión.
3: Decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes, mientras el jeta de la Mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia.
1: Es el primer acto conjunto después de las tensiones desatadas entre Génova y el PP madrileño por el asunto del ático, para el que no ha habido ninguna mención.
0: Y en el PSOE hoy ha hablado Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha defendido al presidente del Gobierno por su gestión en Ceuta y ha pedido reflexión al resto de partidos políticos.
4: El presidente del Gobierno ha dado todas las explicaciones en el Congreso de los Diputados. Explicó algo que para mí es fundamental y que creo que en toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta es imprescindible, que es responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
0: Y desde Podemos, la secretaria general Yone Belarra también ha criticado al Ejecutivo por su gestión de la crisis migratoria. Asegura que están convirtiendo Ceuta en una gran cárcel.
5: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto, pensando que está castigando a las personas migrantes, a Marruecos. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está acabando su propia tumba.
0: Cambiamos de asunto. Nos vamos ahora hasta Alta Sajonia, que mañana celebra elecciones con la extrema derecha como favorita para ganarlas por primera vez desde la Alemania nazi. En media hora está previsto que en Magdeburgo empiece una manifestación antifascista y allí está ya el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empieza a llenarse esta plaza Willy Brandt de Magdeburgo, a donde llegan personas de distintas partes de Alemania para mostrar su repulsa a un posible gobierno de extrema derecha en este estado de Alta Sajonia. Vemos banderas arcoíris y antifascistas, pancartas que comparan Alternativa para Alemania con los nazis, gente de todas las edades, como esta señora que nació en la época de la República Democrática Alemana y que nos cuenta... Que la victoria de la extrema derecha sería un escenario terrorífico para la democracia y que empujaría a toda Alemania cuesta abajo. Este evento es una respuesta también al cierre de campaña esta misma tarde aquí, con la presencia de la cúpula de Alternativa para Alemania.
0: Y todavía de la crónica internacional, la agencia rusa de noticias asegura que la delegación de Estados Unidos ya está en Rusia, camino de Moscú, para reunirse con Putin y retomar el diálogo sobre el fin de la guerra en Ucrania. Y de vuelta a España, en Baleares, 56 migrantes han llegado este sábado a bordo de cuatro pateras. Amplía Sergio Zavala.
7: Y solo en lo que llevamos de sábado, entre las 7 y las 10 de esta misma mañana concretamente, de momento son esas 56 personas las que cifran en delegación del gobierno en las islas, que han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y por la Guardia Civil, han tenido como destino Mallorca, 33 de ellas, localizadas en las zonas de Illetes y de Cala Galiota. El islote de Cabrera ha recibido un total de 12 personas, mientras que las 11 restantes han sido interceptadas en Formentera. Este viernes cerraba con 89 migrantes que llegaban también a las islas. Lo hacían en 5 embarcaciones diferentes.
0: Y un hombre de 42 años ha sido detenido por agredir a su pareja. Le ha provocado heridas que la mantienen en la UCI, aunque su vida no corre peligro, informa Gemma Alegrí.
8: La mujer continúa ingresada en la UCI del Hospital Arnau Vilanova de Lleida, aunque su vida no corre peligro. Los Mossos de Escuadra detuvieron este viernes a su pareja de 42 años después de que la apalizara. El sistema de emergencias activó una ambulancia y trasladó en un primer momento a la mujer a un centro de atención primaria que, por la gravedad de las heridas, tuvo que ser trasladada al hospital. Después de la agresión, los Mossos abrieron una investigación para localizar al autor, a quien detuvieron unas horas más tarde. El año pasado, la policía catalana registró más de 1.100 denuncias por violencia en el ámbito de la pareja en Lleida.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? En la previa del Valencia-Barcelona de mañana, Hansi Flick ha tranquilizado a los culés sobre Lamine Yamal.
10: He trained separately and everything was good.
9: Dice que el extremo ha entrenado por separado, está bien, que tenía un golpe, pero que viajará con el equipo. Por otro lado, en baloncesto sigue en juego el segundo partido de España en el Mundial Femenino. Sorpresa de Mali, queda menos de un minuto de juego. España 67, Mali 79. Y en ciclismo, en la Vuelta a España, hoy etapa de montaña, 154 kilómetros entre Jaén y la Sierra de la Pandera, con final en alto y Enric Mas defendiendo el maillot rojo.
0: Es todo, la información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
11: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
12: Cadena SER y SER Cataluña. Al so de la vida. A la Cadena SER y SER Cataluña. Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
13: Què tal? Molt bon dia.
14: Bon dissabte, que ve amb mis ojos, Clàudia Arcarons.
15: Bon dissabte, Màxim Castillo.
14: Ben tornada.
15: Home, quines ganes tenia,
14: no,
15: ja, d'estar
14: junts
15: una altra vegada.
14: No, estava molt avorrit jo l'agost sense tu.
15: Jo el juliol també, vam estar en distància, una relació
14: però si
15: distància.
14: El juliol vas crear i formar i formalitzar una parella, de fet, amb Ferran Bassaganyes.
15: Ostres, no, què he de dir?
14: Com Xipeo. Estàs, Ferran?
16: Molt bé, m'alegro també que estigueu aquí, m'alegro molt.
14: El noi de la mixtape.
16: El noi de la mixtape.
14: El noi, això, home de la mixtape, no?
16: No, dic amb noi, encara.
14: Noi, sí?
16: Sí, em gasto molts calés per pintar-me els cabells. Vull dir, soc jove, sisplau, Màxim.
14: Molt bé, escolta'm, com ha anat això? Com ha anat l'estiu?
16: Molt bé, molt bé. Molt calorós, però és l'estiu més fresc de la resta de les nostres vides, no? Això diuen. Però molt bé, i a més, no sé, ha estat un estiu molt divertit també per estar per aquí, eh? Jo sé, no sé si la gent ens ha escoltat, però, home, coses interessants.
15: Sí, s'ha aprofitat, jo dic que sí.
14: Home, ha estat un grec bastant xulo, per exemple, eh?
16: Sí. Sí, sí.
14: Doncs gràcies per estar aquí.
16: A vosaltres.
14: Una temporada més. Va, anem a posar-nos una mica seriosos, perquè hi ha dies que recordem. Que recordem què fèiem, on érem, amb qui estàvem. 17 d'agost de 2017. Atemptats a la Rambla, a Barcelona, l'endemà a Cambrils. Éreu petits, vosaltres. Clàudia, tu tenies?
15: Jo, 16.
14: 16.
15: Sí, 16 anys.
14: Però sí, recordes
15: i tant.
14: Què feies?
15: Estàvem de vacances amb la família i amb uns amics de Portugal. I clar, va ser com fort... estar lluny, però alhora, vull dir, viure-ho com de fora, saps? No sé per
14: clar.
15: Què. Però sí, me'n recordo perfectament, tu Ferran també, no?
16: Jo sí, jo tenia 20 i estava a Olot. Sí, estava a Olot aquell dia. Vull dir que no... O sigui, que a més va ser el típic dia que comences a rebre primer WhatsApps, que va primer al WhatsApp que sí. No pas la sí. Tele, diguéssim, saps?
15: Tu també, on eres?
14: Jo era el traumatòleg, perquè m'havia fet mal al menisc. I me'n recordo... A més, havia estat treballant aquell matí a Barcelona i havia agafat un tren cap a migdia, és a dir, res, 2-3 hores abans. Clar, i és el que pensàvem molts, no? Coi, si jo vaig passar per allà, jo vaig travessar plaça Catalunya, jo, no potser el dia abans, però feia 2 dies o el cap de setmana, aquí no passa per la Rambla de tant en tant, no? Bé, sabeu que s'acaba d'estrenar Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils, amb un repartiment molt coral, estan tots fantàstics, Enric Auqué, Diana Gómez, la gran Mònica López. Com estàs, Mònica?
17: Alta, sobretot alta. Moltes gràcies.
14: Escolta'm, que jo li deia a la Clàudia, estic nerviós, perquè per primera vegada tindrem la Mònica López al programa.
17: Jo més, perquè era la primera vegada amb tu.
14: Ja.
17: Havia vingut abans, però no
14: sí,
17: amb tu.
14: Sí, ja, sí, però no sé.
17: Allò pues que... fora nervis i anem a xerrar.
14: Vinga, anem. Doncs aquests dies et deuen preguntar molt això, no? Què feies tu aquell dia? Te'n recordes o...?
17: Sí, me'n recordo perfectament i a més aquests dies ho m'he explicat molt.
14: Clar.
17: Estava a Barcelona, estàvem de gira amb l'espectacle Calígula dirigit pel Mario Gas amb el Pablo Derqui, que justament fa de trapero sí. A la pel·lícula Cronos, que ell feia el Calígula. I llavors estàvem de gira i el 16 estava a Barcelona i vaig creuar la Rambla. A l'hora que va passar el dia després. I quan vaig començar a rebre la notícia, aquesta cosa egoista de hagués sí, pogut sí. Ser jo! Clar, haguéssim pogut ser qualsevol de nosaltres, no? I llavors, ràdio, perquè jo escolto més la ràdio que veure la tele, i missatges, que amunt avall, i el dia després teníem un bolo. Imagineu com estava Sants. Impossible, però va sortir el tren. I l'últim moment, quan estàvem baixant ja cap a la via, va aparèixer el Borja Espinosa, que també sortia a la funció, tremolant, jo hi era. I ens va explicar que era una de les persones... Acabava de passar, quan va passar la furgoneta, i era un dels que es van tancar... Que van, els Mossos d'Esquadra van fer tancar dintre les botigues, bastant 6 hores dintre, sense saber res, sense cobertura, em sembla que no tenien, ni per enterar-se per WhatsApp.
14: Quina angoixa.
17: I clar, ens ho explicava, i clar, vam fer com part del viatge, ell en primera persona explicant-nos les sensacions que havia tingut terribles. I bueno, això.
14: Bon dia, Màrius Serra.
18: Bon dia i bona hora.
14: S'ha colat a Màrius Serra, el Tot és Comèdia, de Ser Catalunya. Escriptor. Passava per aquí, sí. Per carrer Caspi.
18: He vist la Mònica i he dit...
14: Aquí passa alguna cosa important, no?
18: Aquí passarà alguna cosa, sí.
14: Bé, avui expliquem-ho això. Avui hem convidat en Màrius per commemorar una data més agraïda, això s'ha de dir, és una commemoració molt més agraïda. Tal dia com avui, fa 50 anys, el català es reinventava per narrar futbol. El 5 de setembre de 1976, un Barça a Les Palmes inaugurava les retransmissions de futbol en català amb el Joaquim Maria Puyal. Aquí on som, a Ràdio Barcelona, i estem com superfeliços i contents. A més, hem engegat una programació especial per celebrar-ho tots plegats. Tu tens un record directe? Per començar, es pot preguntar quina edat tenies, tu?
18: Sí, i tant. I tant.
14: El 76?
18: Tenia 13 anys. I el vaig sentir, aquest programa.
14: Què dius?
18: Sí, perquè mon pare era molt futbolero, mon pare m'havia portat sempre. De fet, jo ja era soci, 13 anys, i no estava al camp, de manera que em va dir, oh, que podrem sentir en català. I se'ns va fer molt estrany, me'n recordo.
15: Ah, sí, eh?
18: Però jo vaig sentir, sí.
17: Ai, Màrius, i quina il·lusió, perquè Les Palmes...
18: Sí, sí.
17: Era Les Palmes.
18: Sí, era Les Palmes, era Les Palmes, sí, sí.
17: Pío, pío.
14: Recordem el resultat?
18: Bé, va quedar 4-0, però això és el de menys. Això és el
17: Les Palmes, pio, pio.
18: Igualment, molt pio, pio.
14: Exactament.
18: No, jo recordo aquest punt d'esdeveniment, no?, que a casa hi havia i que va córrer abans. Hi haurà el Barça per la ràdio en català. I, home, vista en perspectiva, era la primera vegada la primera vegada a la història, perquè tot el que s'havia fet de llenguatge esportiu en català abans de la guerra era escrit, mai no s'havia radiat. Però a part, en el segle XX, potser era la primera vegada que el català s'ajuntava amb un fenomen de masses. Un fenomen de masses en el sentit molt ampli de com pot ser doncs, el cinema de Hollywood. El cinema no es doblava en català llavors. Evidentment, ja hi havia l'any 76, hi havia Miramar, no Sant Cugat, però hi havia la 2, que ja feia coses en català, però, diguem, no s'havia acostat mai a coses que podríem dir de cultura de masses pròpia del segle XX. Imagina't si ens hi vam incorporar tard, ja quedava l'últim quart de segle només, no? Però això és molt transcendent.
14: Per tant, sí, estem davant d'un esdeveniment importantíssim, en parlarem. Us coneixíeu? Mario Serra i Mònica López.
18: Jo la segueixo. Ens coneixíem, però no, tampoc dir, no havíem tingut tracte. A mi
17: m'ha fet molt respecte, ha entrat i
18: jo mira. Bon dia.
14: De fet,
18: bon
14: no s'han dit res, ho podem explicar, eh? S'han assegut tots.
18: Ens hem saludat,
17: però bon dia, no bon pensàvem dia, que veníem al mateix programa.
18: No, però clar, futbol, cinema, sí. Veus? Sí.
14: Molt bé.
15: També hi ha nervis, com tu, nerviós amb la Mònica. Tothom aquí està molt nerviós, jo també estic nerviós.
17: Nervis bons.
15: Sempre.
14: Per cert, ara començam a veure moltes ficcions que parlen del futbol femení.
17: Sí,
14: curiós, eh? Home, pel·lícules que estan sèries... Jo t'hi veig, d'entrenadora. Jo veig una Ted Lasso
17: mira,
14: interpretada
17: no per
14: la Mònica.
15: Ara és que t'estàs especialitzant, eh?
17: Hòstia, ara que m'estem fent tantes entrevistes, dic, no, una periodista radiofònica, jo vull fer...
14: Vinga.
17: És que, clar, m'estic especial... Bueno, no sé què veuen, perquè jo... Home, si no puc estar més allunyada...
15: Sí, un repàs.
17: Del cuerpo...
14: Fes el repàs, tu, Clàudia, a veure.
15: Antidisturbios, Policia Nacional, a Rapa, Guàrdia Civil, i a Cronos, Mosso d'Esquadra.
17: I a Hierro, Sargento, i a Asuntos Interno...
15: Encara ens n'hem deixat.
17: Que Dios nos perdone, forense...
15: No. Perquè és el teu perfil, o què et diuen del càsting? Per què aquesta coincidència?
17: Jo quan ho pregunto em diuen, és que fas una poli molt creïble. Diu, no, però també un ser humà... A part, hi ha polis que només fan de poli, que això són els papers més avorrits, però clar, Rapa era poli, però li passaven moltes coses.
14: Clar.
17: I aquí també és
14: també.
17: Una poli... Bueno, després parlem.
14: Sí, sí.
17: Periodista sí, radiofònica.
14: Molt bé. Sí, per què? Per exemple, una pel·lícula... Jo què sé, aquells programes nocturns de ràdio nocturna, te'n recordes?
17: Me'n recordo perfectament.
14: Sí?
18: Encarna de noche.
14: Encarna de noche. O la chica de la ràdio.
17: Isabel o el que feia la Gemma Nierga al principi de...
14: Clar, de les trucades. Hablar por hablar.
17: Algo así.
14: Molt bé. Doncs senyors productors, senyors guionistes...
15: També fa molta cara aquesta noia de periodista radiofònica, eh? Vull dir, també ho hem de començar a dir. Fa molta cara. Jo ho he pensat
17: no
15: sempre, Mònica.
17: No soc tan loquaz com vosaltres. M'hauria de currar molt, eh? M'hauria de currar moltíssim. moltíssim el llenguatge.
13: I ho diu una actriu. Mare meva, sí, que comunicàs lo seu.
17: Però nosaltres ens donen... Jo sempre dic que faig teatre, sobretot teatre, perquè em donin els textos que jo no sé dir. O sigui, m'enteneu el que vull dir. Perquè jo no em sé expressar bé. I llavors tenim la gran sort de que ens donen uns personatges i fem allò creïble, com si fossin nostres les frases, no? I és fantàstic. Llavors m'hauria de currar moltíssim.
13: Vale. I ara anem a això, amb l'estrena de cine de la setmana, Cronos, dirigida per Fernando González Molina, sobre els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, com dèiem, del 2017, que recordem, ho van causar 17 morts i més d'un centenar de ferits.
19: Necessitem reforços a les Rambles en Boqueria. Necessitem... Hem de passar-ho a les Rambles, sí,
20: ambulàncies. Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
19: Què collons està passant?
20: Compta el 4x0, que els TEDx vagin a la furgoneta i la revisin. Busquem el conductor.
21: ¿Qué pensamos?
22: De momento lo único que tenemos es caos.
23: S'ha activat l'operació Cronos. Té com a objectiu tancar totes les vies de sortida de Barcelona.
13: D'aquí el nom de la pel·lícula. I aquesta pel·lícula reconstrueix aquest operatiu policial per atrapar els terroristes que des del moment que van abandonar la furgoneta enmig de la Rambla després de sembrar el caos fins a dies després que van aconseguir capturar l'únic supervivent d'aquella cèl·lula. I això passava a quatre passes del Liceu, on, per cert, dijous vau fer la premiere. Home, com devia ser allò, no?
17: Jo et confesso que tenia sentiments molt contradictoris, perquè, per una banda, té tot el sentit fer-ho al Liceu, perquè tenien, a més, l'Associació de Víctimes del Terrorisme. Bueno, estava tothom allà, sí. Premsa, i autoritats, i nosaltres, i, bueno, i Mossos d'Esquadra. Però, clar, és que estàvem a, què, 10 metres de Miró? I llavors, clar, estàs com celebrant que la pel·li ha anat bé, que ha agradat, que ha sigut com una mica una catarsi, perquè estem al costat, però... Quan es barregen aquestes coses, jo em sentia molt incòmoda. Tenia sentit i al final va ser molt emocionant, però clar, després estàvem fora i estàvem allà xerrant a un metre d'allà. No sé, cadascú que pensi el que vulgui, va ser molt emocionant, va ser catàrtic i al final jo crec que va estar molt bé, la decisió.
13: Tu que penses molt als projectes, o sigui, en els projectes en els que participes, què et va fer decidir?
17: Fent una mica de broma, quan el meu representant em va dir que havia sortit un guió molt interessant, però que era una poli, li vaig dir, no, Joan, no, ja està. No, hem de variar, perquè no. Bueno, tu llegeix el guió. Clar, me'l vaig llegir, i és una poli, però que li passa alguna cosa molt important i que per una actriu és molt interessant de fer. Que és com explico una mica?
13: Sí.
17: La peli jo trobo que és molt rigorosa, explica, és la crònica minut a minut, hora per hora, del que va passar. Han sigut molt respectuosos en el sentit que no hi ha amarillismo, no hi... És veritat que està explicat com si fos un thriller. El pòster, si el veieu, sembla un blockbuster, no? I sí, és tan clau de thriller.
13: És que ho és.
17: Però és tan respectuós, i tot el que expliquem és veritat, perquè tot això està inspirat en un documental fantàstic que van fer el Nacho Carretero i l'Arturo Lezcano, i van encarregar després a l'Alberto Marini fer el guió. I està tan ben escrit i és tan... I hi ha tres potes. Està la part política, que és la que porta la Diana Gómez. Després està la part policial d'activar tot això, el Cronos, que ho fa l'Enric Auqué. I a mi em toca la part com personal. Aquesta és una Mosso d'Esquadra inspirada en dos personatges, perquè el meu és l'únic que no és, diguem, real. Però sí, en una mossa que estava allà i una assistenta social, que és la Núria Perpinyà, que encara treballa allà.
13: Allà és Ripoll.
17: Ripoll, perdó, sí.
13: A Ripoll, que és d'on eren els terroristes. Els nois, els terroristes.
17: I el que li passa a aquesta policia és que coneix personalment aquests nois. I quan li arriba la notícia als primers minuts, no s'ho creu. És impossible.
13: Podem escoltar-ho, si vols, Mònica.
17: Pues som-hi. A veure, inspector, l'imam Esati va venir de fora, i no ho sé, però aquests nois han nascut aquí. L'altre dia, per exemple, en Musa, el petit del Zucabir, em va veure al carrer amb la compra. Va baixar de la moto i em va ajudar a pujar-la al cotxe. No sé, aquest noi no pot estar implicat en una història així. És massa educat, bo. És simpàtic. No sé, jo posaria la mà al foc per ell.
24: Espero que no es cremi, sergent.
17: Pues es crema.
13: Clar, i allà hi es produeix un trencament,
17: sí,
13: en una
17: però
13: comunitat.
17: Però fins i tot després d'aquesta escena es troba amb un d'ells i ell li explica una milonga i ella se'l creu. I li diu als companys, veieu, és que és impossible. Sabia que no podia ser. Molta ingenuïtat, molt creure en aquesta integració que tots pensàvem que sí i s'ha demostrat que no. Bueno, és que el tema és molt gros, no? I jo crec que aquesta pel·lícula... Ens pregunten també molt si és massa d'hora, si és massa tard. Jo crec que qualsevol moment és bo si s'explica bé. i clar, es poden fer moltes pel·lícules diferents.
13: És el que t'anava a dir, perquè aquí el punt de vista és des de la policial.
17: Els Mossos d'Esquadra.
13: Per exemple, els anava a dir immigrants, perdoneu, però els terroristes estan molt poc representats, diguem-ne, però aquesta totalment. Segurament és una altra història, sí. No? Una altra pel·lícula.
17: Sí, sí, sí. El que passa també tot passa després amb la cosa aquesta política, no? Dels tuits, qui es queda aquí, qui es queda amb el discurs, la competència entre el govern de Puigdemont, el govern de Rajoy...
13: Eh? Us en recordeu, no?
17: Tot,
13: quin ambient teníem aquí l'any 2017? 4 dies del referèndum, sí. Estàvem a 4 dies.
17: Sí,
13: i
17: sí.
13: Aquesta guerra bruta entre els dos governs...
17: Horrible.
13: Que, evidentment,
17: però això reflecteix. Ho ensenyem i està bé.
13: Sí, sí, sí.
17: I a mi, a veure, per mi va ser molt emocionant rodar amb tots aquests actors marroquins, perquè tenia allà cada dia la visió aquesta de, bueno, del racisme.
13: A més, rodar a Ripoll.
1: Sí, que com va anar això? Vull dir, perquè a Ripoll, ara que, a més, o sigui, deu estar molt present encara, tothom en parla també d'una ferida oberta,
17: molt oberta.
1: És també el lloc on s'ha acubat l'extrema dreta amb
17: l'Oriol. D'aquellos barros estos lodos.
13: Aliança catalana.
1: No sé com està l'ambient i com va ser el rodatge allà.
17: Molt fàcil, la veritat és que sí. Ens van obrir les portes, sentien molt respecte que estiguéssim explicant això, no van percebre com la por de, a veure, com ho expliqueu? No, la veritat que va ser increïble. Va estar molt bé. El que passa que, bueno, sí, ha passat això, no? Per això jo estic tan contenta, no?, que la Núria Perpinyà continuï el seu càrrec.
1: I creient en el que fa.
17: I creient en el que fa. Perquè és veritat que aquest personatge es desdobla amb l'actriu Patricia Bargalló, que fa l'assistenta social, que diu, si tot això que dius és veritat, tot el que hem fet...
13: No té sentit.
17: No té sentit. Doncs sí, que sempre té sentit l'educació, sempre té sentit la voluntat d'integració. Que passa, ho tenim cada cop més difícil, no?, amb aquests... amb el que la societat està canviant molt, no?
13: I com ressona avui, també?
17: Mare meva.
13: Tu que ets una dona que segueix el dia a dia superimplicada, no?
17: Bueno, ja m'agradaria més. Guerrillera. Soc molt Boques, això sí.
13: Bueno, Boques,
17: ja m'agradaria
13: fer més
17: coses.
13: Perquè té una convicció, no? I fins i tot una valentia per exposar i dir les coses.
17: Bueno, crec que és que hi ha molta por,
13: professió,
17: últimament.
13: No tothom...
17: Bueno, cadascú
13: s'atreveix
17: més, però jo crec que hem de... La por és molt perillosa perquè ens anul·la, no? I crec que ara tenim molts motius per queixar-nos de moltes coses. I no estem fent prou, o no estem sortint prou al carrer per protestar per coses com la vivenda, com la sanitat, com l'educació, com... Bueno, mira, la vaga que comencen els professors, tenen tot el dret del món. Estan treballant en unes condicions infames. I no passa res. Per què donem més importància als bancs que als col·les?
13: Per què? I sobretot aquesta escena final, Mònica. Jo és que la trobo una metàfora meravellosa, perquè veiem els ulls de Mònica López començant a plorar a través d'un retrovisor. Està en el cotxe, a la patrulla, i a davant té els nens jugant, que és el futur. Però a la vegada està destrossada per dins, no?, per tot el que m'ha explicat. Hòstia, m'agradaria que em parlessis d'aquell moment, d'aquella escena.
17: Em va costar moltíssim.
13: Imagino que sí.
17: Sí, perquè no volia que fos cursi, no volia que fos massa sensiblero... Llavors vam fer un plànol que vaig plorar, bueno, que no podia quasi ni... Em va agafar com tal, i jo li deia, el diré, no pot acabar així aquest personatge. Ha d'acabar amarrat, no pot ser. La catarsi l'ha de tenir l'espectador, no l'actriu. Llavors, no. I ho vam fer com 3 o 4 vegades, que és esgotador, perquè plorar en cine... En teatre tens temps d'escalfar...
13: Perdona, Mònica, que obri el parèntesi. Com us ho feu per plorar?
17: Hi ha gent que ho fa divinament bé. A mi em costa moltíssim. Perquè en teatre no, perquè ja et dic, fas el recorregut i ja tens els teus mecanismes per preparar-te per aquell moment que has d'arribar. Amb tele i cine, no. Amb tele i cine tu estàs per allà parlant amb els tècnics. Hi ha gent que es tanca on sigui per concentrar-se. Jo no sóc d'aquestes. Perquè prefereixo estar atenta al que passa allà. I de cop te seus al cotxe i diuen, acció!
13: A plorar.
1: Clar, és que...
17: I llavors sí, et deixen... Per exemple, Fer és superrespectuós i et deixa el teu temps i tu et busques, però és veritat que hi ha actors que tenen com una tecla que de seguida los ojos les hacen aquello maravilloso que la càmera ama i jo no. Jo sóc que començo a... L'Edu Fernández m'ho va dir una vegada. Mònica, no apretis.
13: No apretis.
17: Si justament... En la ciutat m'ho deia. Dice, justament el que plora... És com fer un borratxo, no? La gent que fa borratxo fent el borratxo, no. El borratxo intenta mantenir-se recte, i el bo és això. Pues el plorar és igual, el que plora no vol plorar, li surt a pesar seu. Pues jo no ho sé fer. Però bueno, al final va quedar una cosa discreta, i sobretot crec que cobra més dimensió pel que ha passat just abans del personatge, que és que la manifestació de la comunitat musulmana, on està l'assistenta social, ella li ha promès a la mare que parlarà amb ella, I en l'últim moment...
14: La mare d'un dels terroristes.
17: Perdó, sí, la mare d'un dels... Parlo com si la gent ho sapigués. La mare d'un dels terroristes, que és amiga seva, bueno, coneguda del poble, parlarà amb ella. I en l'últim moment no és capaç. I gira cua i se'n va, com una cua... Cuada. Bueno, no és capaç de perdonar, com tanta gent, cadascú fa el seu procés, no?
14: Exacte.
17: I després d'aquest moment...
14: Li falten dies per perdonar, no? I temps.
17: O no.
14: O no.
17: O es fa l'Aliança Catalana. Llavors, a mi m'agrada que acabi així. I llavors, la del cotxe, trobo que és com... Gràcies a davant, té més valor, no? Hem vist aquest personatge que reacciona malament i, en canvi, aquí veu el seu fill, que està millor, és més capaç d'integrar el germà petit del terrorista i dir-li, vine a jugar.
14: Vine a jugar a futbol, va.
17: A futbol, sí, llavors... Sí. Bueno. Però bueno, hi ha una cosa que has dit al principi que a mi m'agrada dir molt. És veritat que la pel·lícula s'aguanta sobre aquestes tres potes que sembla que... Sobretot el protagonista total és l'Enric Auqué, que fa el mosso, que dirigeix tota l'operació. Que és molt graciós sentir-lo parlar, perquè diu que ell mai havia fet un policia, al contrari de mi, i que diu, no podia haver un càsting més equivocat. Que jo em sentia com un nen de 12 anys i que a casa meva estava preparant-me el paper i digo, però és impossible, jo no puc fer això. Però es va trobar amb el Jordi Rodon i li va fer el clic i quines coses puc fer com a inspector de policia? Fins a on puc arribar? Puc donar un cop de puny en una taula quan un subaltern no em respon?
14: Vau estar ben assessorats aquí, eh?
17: Molt. Sí. És que això ens ha donat molta seguretat.
14: Hi ha un parell de moments que jo m'he trencat una mica. Bueno, tres, amb l'escena final teva. I després, quan l'Enric Auqué baixa per la Rambla, ja és quasi mitjanit...
17: I això, saps que això va ser real?
14: Sí, sí, sí.
17: El Jordi Rodon ho va fer.
14: El silenci de la Rambla...
17: I va explicar i ell va intentar transmetre allò.
14: Les víctimes encara pel terra i arriba fins a la furgoneta i li sona el mòbil. A una de les persones mortes li sona el mòbil. I després una altra, la Diana Gómez, que fa el paper de la cap de comunicació dels Mossos, que també se seu un moment superada per tot... després de trucar al seu home, i el seu home l'engega.
17: És que és un moment molt maco, perquè ella, que és la cap de comunicació, i anava fent minut per minut els tuits, per ser correcta, clara, perquè la gent entengués, i de fet molta gent acudia a aquests tuits per saber què estava passant, ha anunciat a tothom que Barcelona es bloquejarà i s'ha oblidat de dir-li al seu marit
14: que se'n torna cap al poble després de pujar-la.
17: I llavors se n'adona i se seu allà a l'escala. Aquesta dona, que a més crec que és un encert, perquè a més també és veritat que vagi vestida en biquini perquè la va pillar en un aiguajoc de Tarragona,
14: sí,
17: i ella arriba directa i es passa tota la pel·lícula amb el biquini i la samarreta dintre d'aquell despatx ple d'homes uniformats, ella que és petita i tal, però amb aquella cosa que té d'autoritat, no?
14: Clar.
17: I això està molt bé.
14: I a Boyero li ha agradat la pel·li.
17: Fíjate.
18: Imagina't.
14: Sí, sí. Em resulta creïble també els intèrprets, les situacions i els diàlegs. Mònica López, ha estat un plaer immens.
17: Igualment,
14: mira, ja no estic tan nerviós i, escolta, torna quan vulguis, que aquesta és casa teva.
17: Moltes gràcies a tots.
14: Mentrestant, no es perdeu en els cines, que és on s'han de veure les pel·lícules, sí, Cronos.
17: I la versió original, català.
14: Gràcies, Mònica. Ens quedem amb Màriu Serra, Ferran Bassaganyes, fent tot és comèdia, Clàudia Carons.
2: Tot és comèdia.
3: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Tot és comèdia.

0: Si tens un ventall, un abanico, com el que té la Mònica López, que s'ha quedat amb nosaltres, val? I et vas així abanicando, i vas remenant una mica les caderes, que era el que feia Guillermina.
1: La Guillermina, la gran Mota.
0: Bé, doncs aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Catalunya amb aquesta gran efemèride, tal dia com avui, de fa 50 anys. Tornàvem a sentir en català les retransmissions del futbol amb en Joaquim Maria Puyal aquí mateix, a Ràdio Barcelona. I abans ens ho deies, que tu vas sentir aquell programa. Hosti, quina emoció, no? Jo...
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs això, anem a transformar, Clàudia, aquest programa en un de futboleros, que ja dius tu.
2: Noi,
0: ja
2: sí,
0: veus tu.
2: De cop som el que t'hi jugues, no?
3: Ah, mira,
2: Ferran,
3: sí,
2: què et sembla, això?
3: Bé, mira, i el futbol... Bueno, mira.
0: Doncs va, ens posem en situació?
1: Va.
4: Amic, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip disposada a observar com el Barça debut amb la competició enfront d'un equip...
0: Va, aquí no se li ha posat la pell de gallina.
2: No, quin soroll, però com sonava la ràdio d'abans. Abans ho hem comentat amb en Jordi Manau. Mare meva,
0: del llapis de memòria.
2: Que està ple, és un soroll molt ple.
1: Bé, és el camp, també. La posició de comentarista també ha anat millorant amb els anys, eh? Vull dir, el ressò és ambiental. Mm.
0: Una mica ja ho hem dit abans, però resumidament, què va suposar aquesta retransmissió, aquest moment de ràdio?
1: Doncs un fet molt transcendent per la història de la llengua i també per la història de la comunicació aquí en aquest país. Entre altres coses perquè, com abans apuntàvem, el futbol és un fenomen absolutament intergeneracional, interclassista, molt massiu. Una altra cosa és que valorem què significa que la societat li hagi donat aquest paper tan preponderant, no?, comparat amb altres àmbits. Però ho és un fet. I de sobte, molta gent va topar amb la llengua catalana per aquesta equació entre Barça i algú que ho explicava d'una manera diferent, no? Jo trobo que en les fites, quan els historiadors de la llengua acadèmics es mirin l'evolució de la llengua catalana, aquest és un punt que figura en el segle XX, sens dubte.
2: Clar, perquè hi havia gent que el català li devia arribar per aquí. Vull dir, potser no el tenien en el dia a dia i va ser una manera per normalitzar-lo.
1: Sí, aquí hi ha el fenomen Barça, amb tot el respecte per l'Espanyol, pel Girona, pel Sabadell i per tots els equips.
3: L'Europa i qualsevol equip.
1: Per l'Europa i qualsevol... I el Sant Andreu!
0: El Sant Andreu
1: i l'Horta, i el que sigui. Però és veritat que hi ha també, si parlem de cultura de masses, un fenomen global que és el Barça, no? I aquesta equació de mitjà de comunicació de masses, Ràdio Barcelona en aquest cas, i el Barça, doncs va ser el còctel que va fer que molta gent probablement comencés a sentir coses en català perquè li interessava el tema, no? Que és la millor manera d'acostar-se a una llengua per al propi interès. Igual com l'himne del Barça el canten totes les penyes del Japó i de no sé on, en català, de vegades sense saber ni què diuen, però se l'aprenen per aquest
5: a
1: interès.
5: A Cuba,
1: no?
5: Jo ho he presenciat.
1: Veus?
2: Ah, sí?
1: Sí,
5: en català.
1: Sí, clar. Perquè és el pes de la realitat. Vull dir, hi ha una cosa, t'interessa, i aquella cosa es fa en català amb naturalitat, sense cap altre artifici. Bé, la ràdio, en aquest sentit, va ser allò que es diu en llenguatge futbolístic, quan marquen el primer gol, obrir la llauna.
0: Ara.
1: Vull dir, la transmissió del Puyal va obrir la llauna i fixa't que avui, en el panorama radiofònic català, la majoria de transmissions del Barça, tot i que hi ha ràdios i que es fa el seguiment, com aquesta mateixa casa, en castellà i en català, la majoria de transmissions són en català. Per tant, es va obrir una llauna que després va connectar amb la societat a nivell...
0: Però hi havia algun referent a que es poguessin... Des del punt de vista lingüístic, parlo?
1: Sí.
0: Del català, perquè, clar, veníem d'on veníem.
1: A veure, veníem del no-re. Del no-re.
0: Sí, sí.
1: I, fins i tot, el que dèiem, hi havia una tradició escrita on anar a buscar com parlar d'una cosa com l'esport, però no hi havia una tradició enregistrada, oral. Per tant, és una primícia.
0: Jo crec que es feien retransmissions als anys 30, no?
1: No, en ràdio no.
0: Creus que no?
1: En ràdio no. No. O sigui, una retransmissió vol dir la narració d'un partit. Sí que es parlava de futbol en català a les ràdios als anys 30, però la primera vegada que es retransmet un partit sencer en català és aquest Barça-Les Palmes. Vull dir que és molt més transcendent del que sembla, perquè aquí el que hi ha, tu parles de referents, són de dues menes, no? un, lingüístics, Jordi Mir, un lingüista, diguem, que avui en dia compartim espai a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.
0: És molt gran, aquest senyor, té més de 90, no?
1: Més de 90 anys, és de Tremp, és trampolí, i els trampolins tenen molt de Tremp, diguem, però sí, certament.

0: certament era algú que, poca broma, per exemple, ha estat l'editor, diguem, de taula de les obres completes de Pompeu Fabra. Per tant, és algú al qual el Joaquim Maria Puyal va acudir, el periodista acut a un expert, però després hi ha la narració. Com fer? Què explicar i què no? Que aquí és on no hi havia... Bé, els referents eren en castellà, el Valdivieso i molta altra gent que el Joaquim Maria Puyal tenia en compte, eh?
1: Mira, Màrius, com ho explicava el propi Jordi Mir, el que van fer, com m'ho van cuinar tot plegat, en un programa de l'any 85, crec recordar, que celebrava els 500 transmissions de futbol en català. Per tant, tindrem so de Ràdio Dantes, eh? Escolteu.
2: Bàsicament, en recuperar el lèxic que els aficionats de comarques havien mantingut durant molt temps. Pouar o treure de publicacions catalanes d'èpoques anteriors la nomenclatura que semblés vàlida. I, al costat d'això, mirar de no acceptar d'una manera maldera i sistemàtica l'evolució que la llengua espanyola normalment havia intentat d'imposar. Per exemple, fórmules com balompié o saque d'esquina, era inadmissible que l'afany de traduir-les al català ens portés a dir baló peu, o pilota peu, o sacada de cantonada, naturalment.
0: Sí, sí. Però eren possibilitats.
3: Clar,
0: vull dir, en aquell moment havies de prendre decisions, no? Fixeu-vos que lingüísticament el mateix terme futbol és una mostra de la saviesa, es posa com a exemple de Pompeu Fabra, no? Perquè el futbol ve de l'anglès, com sabeu, i hauria estat una paraula plana.
1: Plana? Què vol dir?
0: Plana vol dir... com en castellà.
1: Sí.
0: Fútbol.
1: Sí, exemple.
0: Fútbol, furbo... Però fixa't que on hi ha fútbol, la força...
1: Fútbol,
0: però sempre és la primera síl·laba, sí. No? Això també ho podia haver adoptat així i Fabra ho va adoptar com una paraula aguda al futbol. Per què? Entre altres coses, perquè tots els parlants, també els de Lleida, també els valencians, poguessin fer servir la mateixa paraula. És a dir, és una petita estratègia lingüística que és de llengua compositiva, perquè si no...
1: Acoplada a tots els dialectes.
0: Nosaltres a Barcelona hauríem hagut de dir futbol, si hagués sigut plana.
3: Perquè és d'Àtona.
0: És a dir, igual com un afer tèrbol... Doncs el futbol... imagina't quin món hauríem pogut tenir.
1: Podria haver sigut, sí.
0: Doncs futbol. I això ja venia donat, no? Però fixa que el Jordi Mir parla dels referents escrits, que és on van a pouar, sobretot de comarques, i buscant la diversitat, també, lingüística. Però bé, després hi ha el mèrit, diguem, d'un narrador, perquè qualsevol radiofonista posa a narrar una cosa. Ha de trobar l'estratègia de com lligar allò i alhora
1: i
0: no ha de deixar...
1: I sobretot fer-lo visible, que aquesta és la gràcia d'algú que està narrant.
0: Ell, la gran habilitat d'ell era que la sensació de perill sempre te l'atorgava el punt d'agudesa i de velocitat, no? Té la pilota, tal, i té... Avança la pilota, avança per l'esquerra! Llavors puja i tu
3: estàs allà...
0: Això és el que esperava sentir al final.
1: Sempre he volgut cantar un gol a la ràdio.
4: Hi ha algun que no acaba.
0: Sí. Quan no, ai, el pal, no? Llavors hi ha com una... I aquesta prosòdia, això és el mèrit del narrador, no? Una altra cosa, la riquesa lingüística, que, i com en diem, de la sacada de cantonada, no?
4: Clar, i per no caure en el palco, no?, que la llotja o en el césped que es deia.
0: El césped, sí.
4: I les expressions, això ho expliquen, no?, que a partir d'aquestes formes populars que havien calat apareixen expressions que n'hem fet una mica de recull.
1: Com aquestes?
2: Fer un ciri, parlar de la bimba, d'un cacau, o tirar a barraca, fins i tot. Bé, això també portava com a conseqüència la necessitat de crear un llenguatge, doncs, nou, actual, que donés, doncs, una força al llenguatge. I això podia passar, doncs, per dir atrapar la pilota, fer una trena, servir de porta, escapolir-se de l'escomesa, picar una falta i, a la vegada, doncs, també vigilar que el simple castellanisme sobrer desaparegués del costum que molta gent havia agafat.
1: Clar, sempre hi va... Ara ens sonen familiars moltes d'aquestes expressions, però sempre hi va haver una primera vegada. Digues.
4: Escapolir-se.
1: Sí. De l'escomesa.
0: No trobes meravellós? Escapolir-se de l'escomesa, al contrari? Sí. Aquest va ser emblemàtic, escapolir-se de l'escomesa.
4: I el teva meva, els digues-aga, trompada... Tu en tens alguna de preferit?
1: Bé, una moltes, fava, no? També. A fava m'encanta a mi.
0: Sí, una fava, un cacau.
1: Cacau.
0: Un cacau. Cacau. Sí. I penjar pilotes a l'olla, no?
1: Ah, per exemple. És molt bo.
0: És metafòric, és imaginar-te l'olla... l'àrea, que és on vull la cosa més important, i anar-les penjant perquè hi hagi un davanter que hi posi el cap, un cop de cap. Una de les darreres, perquè ell, incansablement, parlem del 76, però ell va estar fent transmissions fins fa 10 anys, una cosa així, no? I una de les darreres que jo recordo que allà a l'Institut d'Estudis Catalans amb el Joan Beny, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que és un lexicògraf mallorquí, li va dir, a Mallorca fem servir el verb engospar per agafar, atrapar una pilota, però que quan te la quedes, és a dir, un porter pot rebutjar, refusar o agafar-la, que normalment en deien blocar-la i tot. I va començar a introduir el verb engospa la pilota, Valdés, engospa la bimba, no? I la gent deia, què ha fet què? Però bé, això després ja és estil de cada narrador, sí. No? Però aquest gust per intentar anar fent proves, perquè els mitjans de comunicació habitualment en la qüestió lingüística són bancs de proves després. Veu si qualla o no, socialment.
4: De jugar, no? Jugar una mica amb la llengua. I que a més també no és el mateix si et diuen un xut que una engaltada. Vull dir que la força que té la paraula,
1: tu com ho reps,
4: no? Una engaltada és molt diferent.
0: Sí, sí. Fixa't que el xut, hi ha un anostrament de xut. Tu, xut, disparar en anglès, i se li posa una X. Igual que en castellà s'hi posa una CH, però és veritat que engaltar un cacau, un canyardo, també.
4: Un canyardo.
0: Això és, si ja, però això és molt,
4: Vull dir, al pati del col·le era quan algú prenia mal, Quan un canyardo estava...
0: Un canyardo,
3: No havia sentit mai.
1: Més Puyal?
0: Va.
5: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi, fora de joc.
1: Ai.
5: Fora de joc. Ai. Hi ha hagut un or del públic, com vulguem dir. Quina espifiada, però realment, encara que hagués encertat l'Asensi el seu xut a porta...
4: Aquí no la va encertar, no la va encertar.
5: La seva situació era antirreglamentària. Era Orsay.
0: Tu
3: saps de memòria?
4: No, però perquè els he tret...
1: Els té molt treballats.
0: Espifiat, no, és molt bonic,
4: de futbol. No. Ah, doncs mira, no m'ho havia cregut, Va ser més convincent.
1: Escolta, Màrius, i ara quan sents la ràdio d'ara, confrontada, diguem, aquesta ràdio tan ben parida, tan ben treballada i tal, et poses les mans al cap o no? Tampoc ets d'aquests.
0: No.
1: Cada època té el...
0: Sí, i el Joaquim Maria Puyal té molts hereus amb... A la majoria d'emissores, perquè tots em veuen d'aquesta ràdio. No especialment. En general, em poso més les mans al cap si escolto mai una tertúlia, no? El bestiar de tertulià, sobretot el tertulianisme polític, diguem, aquests sí que són... Primer, són tutòlogo, que diuen a Itàlia, vull dir que saben de tot, poden opinar, sobretot amb gran aplom, i després que fan servir el que en podríem dir un tertulianès ple de llocs comuns i de vegades d'esguerros lingüístics notables. Però el periodisme esportiu o el narratiu en general està molt lligat a una realitat i intenta fixar allò que veu, perquè és la seva feina.
1: Com ens veus, no, ara, i anem acabant? Estem empobrint el català? Tela, ara la pregunta és un meló que obrim.
0: A veure, jo el que...
1: Respecte dels mestres, i d'aquesta tradició, que tampoc és tan llarga, clar, al final és mig segle. No,
0: tota llengua té una evolució. Això és evident. I és opinable, i sempre des de la teva pròpia experiència, i per entendre'ns, sempre quan ens fem grans diem, aquests joves no en saben gens. I el passat era millor, no? El passat era que tu eres més jove, per això era millor, no? Per tant, en aquest sentit, jo posaria una prevenció abans de fer cap diagnòstic. Ara bé, sociolingüísticament el català té uns problemes evidents que reflecteixen també en la qualitat. És a dir, tenim problemes de quantitat i tenim problemes de qualitat. Els de qualitat són compartits amb la resta de llengües. És a dir, l'anglès s'està empobrint. Jo conec gent que es posa les mans al cap per Globish, no? La gent parla Globish, un anglès de centre comercial horrorós. El castellà, tu poses alguns influencers i penses, però primer, quina varietat lingüística tenen? Per tant, en aquest sentit, el català no està pitjor que altres llengües, no està més empobrit. Ara, a nosaltres tot ens costa més, perquè som una llengua minoritzada i una llengua en perill de ser substituïda. I això fa que encara surti més agro i posem més la lupa i el boli vermell. Llavors hi ha gent que s'emprenya, vull dir, la Rosalia fa una cançó en català, una, però diu cumpleanys en comptes d'aniversari, i llavors tothom salta amb la Rosalia i diu, home, keep calm.
1: Agost vaig anar a veure una, no diré el nom de la cantant, però vaig anar a veure un concert amb un festival d'estiu, i es va parar, aquesta senyora ha estat escolaritzada a Catalunya, ha fet la immersió lingüística com tots nosaltres, i es va presentar davant l'audiència dient que va dir, molt bona nit, gràcies per haver venit.
0: Ah, molt bé.
1: Ens va explotar el cop, sí.
0: Sí, jo preferia els de la meva generació que el Quintana. Bona nit, malparits! Seria millor.
1: I no va ser un lapsus, eh? No crec que fos un lapsus, allò.
0: Potser volia dir beneït. Ah, mira,
4: sempre buscant l'humà.
0: No.
1: Molt bé.
0: No anem pas bé.
1: Escolta, no sé els textos teatrals en català que treballes, si també s'estan, notes que hi ha un cert empobriment o no? Encara ho fan bé, els nostres dramaturgs.
6: Els de teatre estan molt millor, els guions. Sí. Però en castellà, en català, és tremendo. És que estan plens de faltes d'ortografia. I és curiós, perquè gent que es dedica a l'idioma. Però no us heu fixat, per exemple, ara els subtítols?
0: Oh, sí.
4: Alguna...
0: La IA.
1: Sí, però clar, és un humà o una IA qui ho ha fet?
6: Clar.
0: Hi ha IAs que ho fan millor que humans.
6: Con H...
0: Sí.
6: I en català...
0: El verbo echar, echa la H. Era una mnemotècnia meravellosa.
1: Sí. Jo, a muy a mi pesar, os tengo que echar. Ara, hem de...
0: Però a mac o sense?
1: Mira, os echaré de menos.
0: Ah, molt bé. Solucionem-ho
1: així, eh? Mònica López, un plaer de debò. Igualment. Cronos, al cine, és Màrius Serra. Gràcies, torno quan vulguis, eh?
0: A vosaltres.
1: Una abraçada. Fins ara. Ens quedem amb la mixtape d'en Ferran Passacanyes.
7: Tot és comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: es fa estrany de dir que estem encetant la nova temporada del Tot és Comèdia quan portem tot l'estiu treballant, però oficialment estem la setmana d'estrenes.
1: Molt bé, això vol dir que per jo tant, renovo.
2: Ara. Crec millor que comencem amb Ferran Masagany.
0: Ja sí. Fot un canyardo radiofònic.
1: Mira, si vols, anem amb el tràiler i que el canyardo el posi la Mòria Casan, què et sembla?
0: Endavant.
3: ¿Cómo se cuenta una vida? Mi vida. Yo no soy una persona común. Y mi historia tampoco. Soy el obelisco con tetas. Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día.
0: Bueno, ja per l'accent, jo ja ho estic situant, Argentina, segurament...
1: La coneixeu, a la Mòria? Sabeu qui és la Mòria Casan? És que jo no sé si és una persona que aquí es coneix molt o que no es coneix gens.
2: Jo crec que no es coneix gaire. A mi m'havia sortit algun vídeo.
1: Sí.
2: Segurament.
1: Vale.
2: El típic recopilatori, segurament. Tampoc la tenia jo gaire situada, eh?
1: Va, no, és que de fet ara li deia la Mònica López i deia com, sí, com em sona, però no la connecten. Aleshores, us explico. Bueno, la Mòria Casan, ves que una dona a Argentina és gairebé una categoria gramatical, perquè és un animal televisiu. Sabeu el que em deien abans d'animal televisiu? A programa on anava, programa on es liava i hi havia marro, la seva manera de parlar l'ha convertit en una mena d'icona i personatge superestimat en tot el folklore pop argentí.
0: Ajuda'm, qui seria la Mòria d'aquí, catalana?
2: Podríem tenir unes quantes, bueno, des de la Veneno fins i tot, amb aquelles, no, amb aquelles aparicions que tenia.
1: Sí, també, per exemple, hauria de ser una persona que té moltes frases cèlebres. La Carmen de Mairena també en tenia algunes, coses d'aquestes.
2: La de tira la copa.
1: Sí, com es deia? La Manuela Trasovares. Sí. Aleshores, tot i que m'encanta que vinguin dit tot de persones trans, nosaltres, la Mòria Casan és dona cis, però no passa res. Total, si mai teniu un mal dia, us recomano molt anar a YouTube, posar Mòria Casan Mejores Momentos i ja està, i disfruteu. I de fet, si no la coneixeu, és una molt bona teràpia.
0: Sí, no hi ha la sèrie a Netflix, crec.
1: Sí, correcte, de fet, per això en parlem. Ella va començar el teatre de revista als anys 60, la Mòria acaba de fer 80 anys i de fet per això han estrenat aquesta sèrie Netflix.
0: I encara està en actiu, perdó?
1: Sí, té com una mena de podcast que és molt divertit perquè entrevista com a les noves generacions de trap d'argentins i fa bastanta gràcia perquè clar, ella és molt picant i a més a més jo crec que és una persona que volgudament vol ser picant i que l'entrevista a xavals del trap de què tal, que pim, i clavades els fa unes preguntes sexuals superexplícites que es posen vermells i dius, mira, saps, tanquets fatxenda i de cop això. Bé, en fi, total, ella va començar, ella, com deia el tràiler, havia estudiat dret i de sobte un dia va quedar fascinada per el que és el món de la nit dels anys 60 a Argentina, allà a Buenos Aires. Allà estaven en plena dictadura militar, però hi havia com tota una escena de revista, de teatre revista, teatre musical, que ella doncs va anar allà i va dir, és que jo vull això, jo vull formar part d'això. Però a més, ella no volia ser la més u de ningú, ella volia ser Mòria. Llavors es va posar aquest nom artístic, Mòria Casan, tal, i va començar doncs a tenir molta popularitat. A partir d'aquí va saltar a la televisió i es va acabar convertint en una super, un animal televisiu. Sobretot arran d'un programa molt icònic d'Argentina que es deia Bailando por un sueño, on ell era jurat. Llavors seria com una mena, no de Risto Mejide, perquè en Risto Mejide al costat de la Mòria no és ningú, pobret, però una llengua, ella en diu la llengua karateka, una llengua viperina, que una agilitat mental, nois, que és increïble, sí. O sigui, frases supermítiques.
0: Sense guió, haig de suposar.
1: Sí, i a més, de cada situació que passava, veus que va fent això. Total, és un personatge molt icònic i ara de sobte Netflix, una mica jo crec que amb l'Estela aquella del superstar de la sèrie de la Llorena Tamara, que també vam parlar per aquí, n'han fet un biopic molt aprovat per la Mòria Casan. De fet, crec que ja ha format part, és productora executiva i ha format part de la història. Hi ha coses xungues de la sèrie. Perquè,
0: xungues?
1: Per mi són xungues, perquè hi ha un moment mig psicomàgia, us diré, perquè, clar, Mòria Casan, hi ha quatre actrius que l'interpreten en diversos moments de la seva vida. Però és que la més jove és la Sofia Gala, que és la filla real de Mòria Casan, que a més es portaven a matar. I el moment que és més freudià, mig del cliché aquest de la cosa argentina, del psicoanàlisi, és que, clar, la filla, la Sofia Gala, interpretant a la seva mare, es pareix a si mateixa. I comença a parlar amb ella mateixa. I clar, a més, és molt fort perquè ja us dic que era una relació que elles dues no es portaven gaire bé i de fet es veu que en molts moments la Sofia Gala en el rodatge havia de parar en escenes, sortir del set, plorar i tal. I de fet, hi ha un moment que es diu, que no sé si és veritat o que no, que com que la Mòria Casan estava com darrere les càmeres en el rodatge, en algun moment, quan s'acabava alguna escena així una mica intensa, ella sortia, abraçava la seva filla, interpretant-se a si mateixa, i deia, és com que t'estic abraçant a tu, però alhora també m'estic reconciliant i abraçant la meva joventut.
0: Ai, mare meva, freudià tot plegat.
1: Molt fort.
0: El que dius tu, sí. Ferran. Què aprendrem mirant aquesta sèrie?
1: Què aprendreu? Doncs a ser vosaltres mateixos i, sobretot, jo crec que a fer riure la gent, perquè per mi el moment en què ella s'adona que aquesta agilitat mental fa riure la gent, per mi és... O sigui, quan fa aquest clic, que hi ha una escena molt bonica on fa aquest clic, penso que sí, ha nascut una estrella.
2: Imparable.
0: Doncs a Netflix teniu aquesta sèrie sobre una estrella que han vist créixer generacions d'argentins, sí, perquè sí. Si està, té 80 anys i està en actiu encara.
1: Correcte.
0: L'obelisco con tetas.
1: L'obelisco no? con tetas, sí, sí. El gran troll argentino, que també diu ella.
0: I ara a la mixtape...
1: Anem a parlar d'intel·ligència artificial. No

0: barres,
1: però diria que continuem parlant d'ahir, perquè abans l'hem esmentada amb aquests subtítols ple d'errades ortogràfiques que corren por ahí, generats artificialment.
2: La IA sempre forma part de la mixtape d'alguna manera o altra, però és que clar, aquest any la IA ha estat la cançó de l'estiu a TikTok.
0: Bueno, emocionant.
2: Sí, aquesta i la de les batalles d'Aura han set les dues cançons més escoltades. Què estem escoltant? Pues estem escoltant la Nyla Stone, d'acord? Que és aquesta cantant, diguéssim, que té aquesta veu greu, trencada, enmig de bar de carretera. Total.
1: Molt de cantant melòdica italiana, t'haig de dir.
2: Una
1: mica. Del 70-80.
0: Bueno, i d'haver-se fumat tres paquets de tabaco,
2: Sí, exacte. Correcte, sí.
0: Estupendo.
2: Total, s'ha convertit en un fenomen. I clar, tu quan veus la Nyla Stone aquesta, tu d'alguna manera... Ràpida. Ara farem escletxa digital, d'acord? Intentarem dir-ho perquè ningú se'ns ofengui, però vaja, és el que ha passat i per això en parlem. Clar, tu veus aquesta i dius, òbviament és intel·ligència artificial, com jo crec que diria que encara les generacions de 30 cap avall encara sabem veure la imatge i distingir-ho. Mm-hmm. Si no pots fer una prova a vegades i amb una persona més gran mires la tele, perquè ara hi ha molts anuncis ja fets totalment amb intel·ligència artificial, sí. Fort. Aquesta escletxa digital és el que ha passat a TikTok perquè de cop s'han popularitzat molts vídeos de fills, de mares, que de cop amb aquesta, no sé com dir-ho, narrativa mig de divorci, de ara soy mi pròpia prioritat, no sé què, de la Nyla Stone.
0: Sí, de com de ressurgir, no?, una mica de les cendres.
1: Sí, a de Fènix,
2: Correcte, doncs clar, això ha convocat molt a mares i senyores grans, divorciades, això de no soy mala, però no aguanto ni una, no sé què. Clar, i moltes estan de m'encanta aquesta cantant, una cantant que no existeix. I clar, de cop s'han popularitzat vídeos de fills gravant de... La meva mare està obsessionada amb una cantant que no existeix.
0: Però, com li dic jo, com li faig ara aquest disgust.
2: O més gent més diabòlica de... Ai, mira, que tinc entrades pel concert de la Nyla Stone, no sé què, tal...
1: Perdona, ja faran l'holograma, ja. Si aquí hi ha negoci... Compte.
2: Pot ser. Però clar, penseu que té 30 milions de... O sigui, a dia d'avui té 30 milions de... Aquesta cançó a TikTok té 30 milions de reproduccions. I clar... És una mica com aquest fenomen d'intel·ligències artificials que, a més, ja ni s'amaguen. Vull dir que la Nyla Stone té xarxes socials, té merchandatge, vull dir, té de tot. Ja està, és que ja directament ja no fa falta que la gent canti. Ja
1: Spotify ha reconegut que això és un problema. Bé, i moltes més veus.
2: Però mira, Spotify...
1: S'ha de posar marca d'aigües, ha de quedar molt clar què genera artificialment,
2: mira,
1: què és sintètic o què és natural...
2: Spotify és el dimoni. I a mi, que, o sigui, ja t'entenc, però que Spotify s'està lucrant moltíssim fent llistes falses amb intel·ligència artificial pagada per ells. Això de la llista chill de su casa, no sé què, de verano chill o cena con amigos, moltes d'aquestes cançons no existeixen, la genera el propi Spotify perquè els ingressos arribin i recaiguin sobre el mateix Spotify. Aleshores, jo crec que Spotify no vindran a mi, o sigui que no seran els... O sigui, estiren el rotllo.
1: En general, doncs.
2: Però sí.
1: En general.
2: Però jo no sé si...
1: S'ha de saber distingir.
2: Però a la gent li importa això? Perquè jo a vegades penso que sóc jo tirant pedres al mar, No sé què us... O sigui, per exemple, amb l'anunci de la Grossa, a la gent li importa que l'anunci de la Grossa està fet amb intel·ligència? Mm. Clar, jo em dedico a fer anuncis. A mi em sap greu.
1: A mi em fot, Si una cançó m'agrada saber que no hi ha una persona al darrere, que no ho sé...
0: Home, és que
1: poder és una qüestió és generacional o... Em sento com una mica estafat, encara que m'agradi,
2: Pot ser. No, i a mi, per exemple, a mi a vegades m'ha passat a casa meva, rotllo, ostres, és que he vist un anunci d'un vestit o no sé què, m'agradaria comprar-lo, i dic, és que aquest anunci no existeix. O sigui, segur que existeix, però no existeix, el que estàs veient és fet amb intel·ligència artificial, saps?
1: Segur,
2: és que la mixtape serà la porta d'entrada també en aquest programa d'aquestes coses, us ho dic. La Gal Gadot ara farà una pel·li també feta amb intel·ligència artificial.
1: Qui?
2: La Gal Gadot. I també crec que hi havia un actor que es via... Ara, perdó, que no me'n recordo.
0: De mala decisió, També a comentar.
2: Però vull dir, aquest actor que s'havia mort, que ara tornarà a les pantalles...
1: Ah, sí. Val Kilmer és?
2: Mates, és que em podries dir el nom. I la gent està cridant a casa seva, també.
1: Ara estan cridant, indocumentats!
2: Però vull dir, aquestes coses... Però vaja, no ho sé. És que igual a la gent li és igual, no ho sé.
1: No ho sé, o no. Com acabem?
2: Això, acabem amb una cançó real, d'artistes reals, perquè hem de celebrar que... tenim la Judelín, que és la primera artista espanyola en arribar al número 1 top global.
1: Consens, Judelín o Judeline? Perquè jo ho he sentit de totes maneres.
2: Lara, digue'm-li Lara. Ja està, Lara, palos a mi.

0: Perdona, una mica d'incoherència. Abans has dit que Spotify era el dimoni i ara estem celebrant que Judeline és número 1.
1: Contradiccions, global, contradiccions, Spotify. Com deien aquells, menys de 3 contradiccions és dogmatisme. Doncs...
0: T'estimem doncs, sí. Igual.
1: No, però estimem a la Judeline, tia, enhorabona. Sí, Rosalía ni Aitana ho han fet, ho has fet tu amb la Karol G. Doncs
2: amb la Karol G.
1: Sí.
2: I Drozdowski.
0: Ferran Bassaganyes, gràcies per la mixtape. Una temporada més.
1: Ai, a vosaltres, em fa molt feliç
0: segueix
1: estar
0: sempre
1: aquí.
0: Sempre aquí amb nosaltres. Sí. Clàudia Arcarons, demà més Totes Comèdia a partir de la 1. A la sèrie Ser Catalunya, al control. David Moreno i Dani Puntí Prats, que acabeu de passar un bon dissabte. Ah, i sí, tots els continguts els podeu recuperar a l'aplicació de la SER. És el més fàcil. I ara, l'hora 14 de Gemma Alegria.

0: és comèdia. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gall, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
2: ¿Y qué tal el trabajo?
3: Bien, he hecho un casting.
2: ¿Para una serie?
3: No, para un anuncio de gazpacho.
2: Ah.
3: Yo hago de tomate.
1: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
4: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
5: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, centro especializado en disfunciones sexuales masculinas. clinica-mediomasculina.com.
6: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
7: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
8: José Sacristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica, un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con una última hora en Ceuta. El gobierno toma el control del puerto de la ciudad autónoma para instalar más carpas en donde puedan alojarse unas 1.000 personas migrantes. El Ministerio de Transportes acaba de tomar esta decisión después de que Ceuta se negase a ceder este espacio de la ciudad, pese a que era algo que ya estaba pactado con el Ejecutivo. Allí en Ceuta continúa el enviado especial de la SER, Adrián del Pozo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El gobierno se ampara en la declaración de situación de interés para la seguridad nacional para tomar, sí, el control del puerto de Ceuta y ceder 16.000 metros cuadrados para instalar un nuevo campamento para migrantes. Además, fuentes del Ejecutivo apuntan a que este emplazamiento contaba ya con el visto bueno del gobierno de Ceuta, de Juan de Vivas, que ante la presión de parte de los vecinos echó atrás y ayer votó en contra en una reunión de la Junta del Puerto. Este nuevo campamento sería el quinto asentamiento del gobierno en la ciudad, unido a los tres que ya están en funcionamiento, y el cuarto, ubicado en la periferia, en la barriada de Los Rosales, que está ahora mismo en construcción, también con la oposición de vecinos como Nahuat.
3: Aquí pasan del tema, como aquí hay muchos musulmanes, pues ya está. Los moros con los moros. Y la periferia es esta. No tiene nada que ver la religión, porque yo soy musulmana y ellos son musulmanes.
2: Ceuta, recordemos, tiene apenas 20 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que el aeropuerto de Barajas en Madrid o que el distrito de Sarrià-San Gervasi en Barcelona. El gobierno intenta con estos campamentos buscar una solución para las miles de personas que aún viven allí en Ceuta, incluidos miles de menores, algunos de solo 13, 14 o 15 años.
1: Gracias, Adri. Esa es la última hora sobre el terreno. Mientras, en Madrid, Alberto Núñez Feijóo ha dedicado la mañana a seguir fomentando el odio contra las personas migrantes. Para el líder de la oposición, no son personas que vengan buscando un futuro, son invasores.
4: Gobierno de Sánchez es hostil con los invadidos y dócil con los invasores. ¿Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad? ¿Decirle que la gente no puede pasear por las calles y no sabe si va a poder entrar en su casa porque está ocupada es una lección de humanidad?
1: Un acto con Isabel Díaz Ayuso, que también tiene su morbo político, y después explicaremos. Las críticas, en todo caso, por la gestión en Ceuta no solo llegan desde el Partido Popular. Esta es Ione Belarra esta mañana.
5: El gobierno ha convertido Ceuta en una gran cárcel a cielo abierto. Pero en Ceuta, el mal llamado gobierno socialista está cavando su propia tumba.
1: Y mientras, desde el PSOE, la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana dice que Sánchez esta semana ya ha dado todas las explicaciones en el Congreso y pide Pilar Bernabé responsabilidad al resto de partidos políticos.
6: En toda situación crítica como la que se está viviendo en Ceuta, es imprescindible responsabilidad y prudencia. Y en esto todos los partidos tienen que hacer una reflexión.
1: Del exterior, la imagen del fin de semana es la que se anticipa para mañana domingo en el estado de Alta Sajonia, en Alemania, en donde viven más de 2 millones de personas y que podrían ser las primeras en verse gobernadas por la ultraderecha allí en Alemania desde la época de Adolf Hitler. Hoy, antes de las elecciones de mañana, manifestación antifascista por la calle de la capital, Magdeburgo, en donde está ya el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. A pesar de la más que probable victoria de la extrema derecha el domingo, desde esta plaza Willy Brandt de Magdeburgo empiezan a caminar miles de personas con banderas arcoíris y carteles contra el racismo. Hay numerosos inmigrantes, como este chico que llegó hace unos meses desde la India.
8: People from different ethnic groups, culture and background can live together. So,
7: que dice que ha venido para demostrar que gente de distintas etnias puede vivir junta en armonía en Alemania y que él no tiene miedo.
0: Hora 14. Aida Bao.
1: Y en la redacción de informativos, los enviados de Donald Trump llegan a Moscú para hablar con Putin de la guerra de Ucrania. Almudena Lopesino, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Aida. El enviado especial Steve Witkoff y el asesor de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, están ya camino de Moscú, donde tienen previsto reunirse con el presidente ruso. Lo ha confirmado el propio Trump, que ha asegurado que es muy probable que haya avances en las negociaciones a pesar del odio que se tienen, ha dicho Putin y Zelensky. La delegación estadounidense viajará después a Kiev para reunirse con el ucraniano, que ha denunciado ataques de Moscú en los aeropuertos de la región.
1: Y en Oriente Próximo, Almudena, un petrolero iraní ha recibido ataques con misiles esta mañana en plena escalada de tensión entre Teherán y Washington.
9: Medios iraníes aseguran que Estados Unidos está detrás de este ataque. El petrolero iraní navegaba por la isla de Hark, desde la que Teherán exporta el 90% de su petróleo. No hay confirmación del bombardeo por parte de Washington, aunque Donald Trump ha dejado claro varias veces el interés que tiene en esta zona estratégica del Golfo.
1: Son algunos de los titulares de este sábado 5 de septiembre, que trae tormentas en puntos del norte, pero temperaturas todavía muy veraniegas e incluso sofocantes, por ejemplo, en el Mediterráneo. Saray González, buenas tardes.
10: Jornada de inestabilidad en el norte de la península. Aviso naranja por fuertes lluvias en Galicia y en Asturias. Lluvias también en algunos puntos de Castilla y León. Cielo despejado en el resto de la península. En cuanto a las temperaturas, los termómetros superarán los 34 grados en la Comunidad Valenciana y en el norte de Cataluña. Más fresco en el norte, en Galicia, Asturias y en Cantabria. No superaremos los 25 grados, 30 grados de máxima en Canarias.
1: Y en los deportes, tres partidos de Liga esta tarde y continúa la Vuelta a España. Cristina Soto, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Sí, continúa la cuarta jornada a las 4 y cuarto en San Mamés. Athletic-Atlético a las 6 y media juega el Rayo, que recibe al Racing en Butarque, y a las 9 Villarreal Deportivo. Y en ciclismo, etapa de montaña en la Vuelta a España de Jaén a la Sierra de la Pandera, con Enric Mas defendiendo el maillot rojo. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo a partir de las 3.
1: Son las casi 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la cadena SER.
0: Hora 14 a Cataluña. Gemma Lagrí.
12: Bona tarda. Protecció Civil manté l'alerta per calor intensa, màximes que poden superar els 40 graus.
13: El canvi climàtic no representa una sèrie d'episodis puntuals que amb els anys, doncs, un any hi ha més calor, després ve fred... No. Normalment hem d'esperar que cada any haurà més calor.
12: Les temperatures de les últimes hores són de rècord per un mes de setembre. Segons la previsió, que no és gaire esperançadora, els termòmetres es mantindran per sobre de la mitjana climàtica fins dimarts, una calor que augmenta directament el risc d'incendi forestal. Avui, una trentena de municipis estan en perill extrem. Els alcaldes afectats pels aiguats al Baix Penedès i al nord del Tarragonès reclamen recursos per fer front a possibles nous aiguats.
14: El foc o els temporals de mar no entenen de fronteres administratives i, per tant, s'ha d'abordar de manera àmplia i general.
12: En aquest Hora 14 anirem fins al Vendrell i a Roda de Barà, dues setmanes després de les inundacions que van deixar rècords històrics de precipitacions en aquests municipis. Detingut un home de 42 anys a Aitona per apallissar la parella al Segrià, que continua ingressada a l'hospital. Mentrestant, a Santa Bàrbara, al Montsià, minut de silenci de record al nadó trobat mort en un domicili del municipi. El jutge ha enviat els pares a la presó. Tot això avui, que es compleixen 50 anys d'aquest moment.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar...
12: 50 anys de la primera transmissió del Barça en català en aquesta casa, Ràdio Barcelona, liderada per Joaquim Maria Puyal. Fa només una estona, els companys de Tot és Comèdia n'han repassat la importància amb l'escriptor Màrius Serra.
16: Va començar a introduir el verb angost per la pilota, Valdés, angost per la bimba, no? I la gent deia, què ha fet què? Això després ja és estil de cada narrador, sí. No?
12: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Puntí Prats al control, escolteu l'Hora 14.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
12: A l'espera d'una tardor de fortes tempestes, els alcaldes afectats pels aiguats al Baix Penedès i al nord del Tarragonès de fa dues setmanes alerten del perill que pot suposar la repetició d'aquests episodis. Pau Puig, bona tarda.
17: Hola, Gemma, bona tarda.
12: Per tal d'evitar els màxims riscos possibles, els alcaldes fa temps que reclamen tant a la Generalitat com al govern de l'Estat que inverteixi en els seus municipis.
17: Si els alcaldes volen que les administracions inverteixin en infraestructures, en la construcció de nous dipòsits i en la creació d'un protocol que serveixi com a resposta davant les inundacions. L'endemà que el govern català hagi presentat el nou pla per actuar davant d'aiguats cada vegada més freqüents, els alcaldes ho han celebrat, tot i que han reconegut que es tracta només d'un primer pas. Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, en declaracions a Catalunya.
14: I aquesta consciència de necessitat estructural, que de les administracions principals assumeixin aquestes responsabilitats, que les tenen, però evidentment s'han de concretar, doncs ja per mi és un gran pas, perquè al final era el que reclamàvem, no? una inversió, una reformulació a nivell de país.
17: Per la seva banda, l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha explicat que el municipi ha començat a recuperar la normalitat, però que encara queda molta feina per fer.
18: L'arquitecte municipal encara està fent memòries valorades, no, per poder demanar pressupostos, a veure què ens costa. Però mira, només, per exemple, de la retirada de la via pública, dels espais públics, de tots aquests andròmines que deia, tot això que va arrastrar, o va fer el mal i l'aigua dins de les propietats privades. Això hem estat fent un càlcul, ahir vam estar fent un càlcul i segurament que no baixarem dels 20.000 euros.
17: Amb dos batlles coincideixen en la importància de conscienciar la població sobre els efectes del canvi climàtic i lamenten que episodis com el de fa dues setmanes, que va deixar registres històrics de precipitació als seus municipis, siguin cada vegada més habituals.
14: Allò que teníem, el planejament que teníem habitual, doncs està canviant i, per tant, hem de fer canvis.
18: Amb aquells que encara eren descreguts amb el canvi climàtic, jo crec que a poc es va demostrant.
17: La previsió és que el govern es reuneixi amb els alcaldes la setmana que ve.
12: La preocupació i l'alerta sobre la possibilitat que episodis de la magnitud del de fa dues setmanes siguin cada vegada més freqüents no és única ni tampoc exclusiva dels alcaldes. El govern, de fet, després de les pluges al Baix Penedès i al nord del Tarragonès, ha presentat, com dèiem, un pla per fer-hi front. Els experts, per la seva banda, Pau, s'expressen en la mateixa línia.
17: Sí, és el cas de Joaquim Ascón, catedràtic de Fisiologia Vegetal de la Universitat de Barcelona. Declaracions a Ser Catalunya assegura que entén la preocupació dels alcaldes i avisa que aquests canvis de temps són només una tendència que anirà a l'alça.
13: No hem d'esperar que això vagi enrere, sinó tot el contrari, que la tendència es vagi acusant molt més. Per tant, el canvi climàtic no representa una sèrie d'episodis puntuals que amb els anys, doncs, un any hi ha més calor, després ve fred... No. Normalment hem d'esperar que cada any hi haurà més calor.
17: L'expert en canvi climàtic reclama que les institucions es dotin de recursos per fer-hi front.
13: És lògic que els... a nivell dels ajuntaments i a nivell dels governs autonòmics, sobretot perquè tenen les competències, es dotin dels bombers adequats, del nombre de bombers, del material que fa falta, camions o que sigui, tot el sistema que fa falta, encara que hi hagi moments que diguin bueno, no plou prou, que no hi ha prou incendis. No, es té que tenir preparació de cara a això.
17: Pel que fa a les pujades de temperatures, recordem que la cimera del clima de París el 2015 va limitar l'escalfament mundial als 1,5 graus en comparació amb els nivells preindustrials. Avui en dia ja s'hi ha arribat.
12: I així ho demostren temperatures com, per exemple, les d'aquesta nit a Barcelona. La calor nocturna ha deixat temperatures de rècord, mentre Protecció Civil manté activat el Procicat per calor intensa tot el cap de setmana.
17: Segons les dades de l'Observatori Fabra, les temperatures mínimes registrades aquesta nit a Barcelona han estat de 27,2 graus. És la mínima més alta mai registrada en un mes de setembre a la capital catalana i supera tots els registres anteriors. I encara ha fet més calor a Portbou, on el termòmetre no ha baixat dels 28,5 graus, la temperatura mínima més alta registrada en un mes de setembre a Catalunya. Per mirar de fer front a aquestes temperatures, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa com a mínim fins demà. Temperatures que coincideixen, a més, amb una situació de perill elevat d'incendi forestal en diversos punts del territori. Avui, 34 municipis de 10 comarques es troben en perill extrem d'incendi forestal, mentre que 356 municipis més estan en perill molt alt.
12: En aquest context, els bombers han donat per controlat fa poc menys de dues hores un incendi forestal a Tordera que ha obligat a confinar una setantena de veïns. Avui, davant de tot aquest escenari, avancem la previsió del temps. Núria Seró, què hem d'esperar? Fins quan tanta calor?
19: Hola, molt bona tarda. Seguim amb aquesta calor inusual per un mes de setembre. Calor de rècord, un dia més. Avui el rècord s'ha batut un cop més a l'Observatori Fabra. Una jornada molt càlida, amb alguns núvols alts. Demà continuarem amb calor, tot i que a les comarques de Tarragona les temperatures seran una miqueta més baixes. Tot i això, seguirem amb valors molt alts per estar a un mes de setembre. I la gran pregunta és fins quan? Doncs bé, tot apunta que dimecres arriba un canvi de temps. Baixaran les temperatures i també esperem xàfecs i tempestes que podran ser fortes.
12: Són les 2:14 de la tarda. La consellera d'Educació, Esther Niubó, reclama als sindicats canviar de to si volen avançar i acostar posicions un cop la setmana que ve comenci el curs amb una nova vaga de mestres convocada. En una entrevista avui a La Vanguardia, la consellera demana també aprofitar aquest curs per repensar el model d'escola inclusiva que va començar a impulsar-se fa 10 anys, Xavier Balló.
20: Niubó assegura que el govern no vol derogar el model d'escola inclusiva, tal i com algun sindicat, com el de professors de secundària, reclama, però sí admet que cal obrir un debat sobre si si cal reformular-lo.
3: L'any que ve jo penso que tenim una oportunitat. Farà 10 anys precisament del decret d'escola inclusiva, que és una qüestió que ocupa, que preocupa el conjunt de la comunitat educativa, i tenim oportunitat doncs, de fer aquest balanç i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu doncs, inclusiu del futur.
20: En tot cas, el més immediat per la conselleria és afrontar un inici de curs marcat per noves jornades de protesta. Niubó demana als sindicats que, per afrontar converses, ha de canviar les formes davant d'un govern que, al seu parer, ha avançat en moltes de les seves reivindicacions.
3: Bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
20: Niubó no ha volgut respondre si ha pensat en dimitir en algun moment durant aquesta crisi, però ha dit que no s'ha d'abandonar el vaixell quan hi ha problemes.
12: A Aitona, al Segrià, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per apallissar la parella.
17: Una parella que continua ingressada a la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els Mossos han detingut l'home aquesta matinada, hores després de l'agressió. En un primer moment, la víctima ha estat traslladada al CAP d'Aitona, però la gravetat de les ferides ha obligat a evacuar-la a l'hospital. Arran dels fets, la policia catalana ha obert una investigació per localitzar l'autor de l'agressió, que finalment ha estat detingut aquesta matinada.
12: A Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha enviat a la presó els pares del nadó trobat mort en un domicili del municipi. També els ha retirat Xavi la pàtria potestat dels altres fills.
20: El titular del jutjat número 2 d'Amposta ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al pare i la mare del nadó de 18 mesos mort en un domicili de Santa Bàrbara. La causa continua oberta pels delictes d'homicidi, abandonament de menors i maltractament animal. Els Mossos d'Esquadra buscaven les restes del bebè des del cap de setmana a l'habitatge on residia la família després que l'avi en denunciés la desaparició. Al mateix habitatge, els Mossos van rescatar 28 gossos desnutrits i en van trobar diversos de morts. L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha declarat 2 dies de dol oficial al municipi. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a revisar el cas.
21: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar.
20: Ahir al vespre, unes 200 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
12: 2:16 de la tarda. Ens situem ara a Barcelona. Avui, 5 de setembre, en plena revisió del model, fa 10 anys de la inauguració de la primera superilla al barri del Poblenou, un projecte que va reobrir el debat sobre l'ús de l'espai públic, Joan Tejedor.
22: El 5 de setembre del 2016, els veïns del perímetre delimitat pels carrers de Badajoz, Pallars, Llacuna i Tànger es llevaven per primera vegada amb els carrers tallats i sense cotxes.
23: Yo llegué de vacaciones, vi el cartelito de que iban a cortar el tráfico y pensé, no me lo puedo creer, de alegría.
24: Per nosaltres va ser com, ens ha tocat la loteria, de veritat. Sí.
22: La Manuela i la Norma recorden el canvi de paradigma que va impulsar el govern d'Ada Colau amb Janet Sanz com a tinent d'alcaldia d'Urbanisme.
25: Demostrar, no?, que la ciutat pot ser diferent, pot ser un espai amable, saludable, sense contaminació, que per gaudir-lo i era una cosa impensable en la trama Cerdà, no? Evidentment va ser un procés intens.
22: I és que no van trigar a sortir detractors entre els veïns i també d'altres sectors d'aquest projecte, com recorda la Norma.
24: Jo recordo molta fase de lluita al principi perquè hi havia molt moviment en contra. Aleshores estaves com lluitant, no sabies ben bé per què, però perquè això estigués aquí i perquè no tornessin els cotxes, sobretot.
22: Així va néixer el col·lectiu de veïns que encara avui es manté unit. El Patrick, un d'ells, explica que va trigar pocs dies a canviar el xip urbà.
26: Després d'unes setmanes vivint de la superilla, quan no sorties de la superilla, continues caminant enmig de carrer, no? I és com, ui, ja no ho puc fer, no? I realment et canvia com tu experimentes l'espai públic.
22: La del Poblenou va ser el conillet d'Índies de la vintena que des de llavors s'han anat construint a Barcelona.
12: Gràcies, TG, publicitat i tornem.
0: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
27: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
28: ¡Qué calor!
27: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
29: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
30: Sí, saó.
29: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
30: Això és clau.
29: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
31: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
29: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
32: Barça!
29: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
33: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
1: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en estats canviants. La fascinant exposició de Capuani Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró. Una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
12: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb en Pau Puig, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
17: A Barcelona aquest cap de setmana... Aitana actua per segona vegada al Palau Sant Jordi a les 9 de la nit. Ho farà també dilluns i dimarts vinent a la mateixa hora. Si el que voleu és anar al teatre... El Teatre Coliseum ha tornat al musical Cop de Rock, la història d'un grup de joves de la Costa Brava que creen una banda que recupera els grans èxits del rock català de grups com Els Pets, Sopa de Cabra, Sau o Laxambus. I a la Villarroel continua en cartellera La primera llei de Newton, un relat que reflexiona sobre les contradiccions del sistema educatiu i els límits de la justícia. I acabem a Sant Celoni, que és festa major.
2: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests...
17: Entre els concerts més destacats, aquesta nit, a partir de 3:15 de la matinada, Doctor Prats. Vida,
2: no buscàvem res, ens ha tocat la loteria.
4: A Tarragona.
5: Amb què estaràs aquesta nit?
4: Avui, últim dia del FIT Noves Dramatúrgies, el festival de teatre que aposta per formats poc convencionals. L'espectacle de tancament és Adolescència Infinita, que reflexiona sobre aquesta etapa des de la maduresa. Jesús Muñoz és un dels membres de la companyia.
6: Bueno, en esta etapa plena de llums i d'ombres, ens vam trobar en les nostres llums i en les nostres ombres, no? I d'alguna manera això es veu en els personatges.
4: A Cambrils és festa major, avui Correfoc, demà dia de Castellera i dilluns arriba el plat fort amb la pujada de la galera. És un dels actes més populars de la festa on la gent i la música acompanya l'element pels carrers del municipi. La mateixa nit també hi haurà concert de Miquel del Roig. I acabem a PortAventura. Avui, després de més de 30 anys, serà l'últim Fiesta Aventura, l'espectacle que cada dia tanca el parc amb música, llum i pirotècnia.
7: A Lleida tenim l'opció de pujar a muntanya i gaudir d'una temperatura més fresca i també d'un festival de dansa que arriba ja a la 5ª edició. És el festival Dance Genere, que se celebra en diferents espais públics de la població de Vilaller al llarg d'aquesta tarda. És un festival que reivindica també ruralitat i, sobretot, perspectiva de gènere. Maria Domingo, membre de l'organització.
8: Ens trobarem la primera proposta que anirà a càrrec del duo Kairos, que són dues noies que fan dansa contemporània, fusió, acrobàcia i hip-hop, seguit de dues noies que es diuen Versos en Dansa, que són d'aquí de la comarca, on una recitarà poesia mentre l'altra... Vaya.
9: Abans tirava l'olla molta gallina, pilota cancel·lada de la més fina.
7: I seguim amb festivals a la Fuliola, festival de la Vila Closa, amb concert demà diumenge d'aquesta que escoltem, Glòria Rivera, en un homenatge a la que va ser la cupletista Ramona Rovira, originària d'aquesta població. I durant el cap de setmana a Organyà s'hi celebra la Fira del Llibre, amb novetats editorials, presència d'escriptors com Maria Mercè Roca i fins a 55 presentacions de llibres.
4: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona no paren les festes majors i comencem per les festes d'altura, a Olot.
10: M'han dit que avui vens, m'he posat content, després de tant temps, sento que el cor em pa, com...
4: Durant tot el dia de dissabte hi ha activitats, una garrotada, diada castellera, també hi haurà veneres amb la Clara Bonfill, una concentració de carrosses per la batalla de flors i un carrefoc.
10: He oblidat la teva olor.
3: I per la nit a més hi ha els concerts d'Orquestra Diversiones, Svetlana i DJ Kazu. I a les 6 del matí, pels més valents, la rentada dels porcs. On també és la festa major és a Breda. Comencen el diumenge a les 7 i mitja del matí amb una xocolatada del poble. A les 8, un concurs de pintura ràpida i a les 9, una sardinada popular.
11: Escolteu la cançó del soldadet.
3: I per acabar el cap de setmana, un pla una mica diferent, com cada diumenge hi ha l'obertura del refugi antiaeri a Girona. Va ser un dels tres grans refugis que es va construir el 1938 per acollir els gironins en plena Guerra Civil. A més, també s'hi projecta el documental Amagat sota terra, que recull les experiències dels testimonis que van viure els bombardejos.
12: I de l'agenda cultural a una efemèride realment important per aquesta casa, avui, abans dels esports, recordem els 50 anys de les transmissions del Barça en català.
13: Bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77.
14: Són les primeres paraules d'un jove Joaquim Maria Puyal en la primera transmissió d'un partit del Barça en català a la ràdio, des d'aquesta casa, Ràdio Barcelona. Només havien passat 10 mesos de la mort de Franco. Feia 4 dècades que la llengua catalana havia estat relegada i exclosa de la vida pública, també del futbol.
15: S'iniciava a Ràdio Barcelona, com sempre, tot s'ha iniciat a aquesta casa, les retransmissions del futbol en català.
14: Abans de començar, tant Puyal com l'aleshores director de Ràdio Barcelona, Manuel García Terán, van haver de sentir una pregunta per part del director de la cadena SER l'any 1976. Però la gente ya lo entenderá. I la resposta va ser immediata.
16: M'havia trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li va portar.
13: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos.
14: A partir d'aquí van arribar moments que ja formen part de la història de la ràdio i del Barça.
18: Gol, compte, compte, compte, compte, gol! Gol, gol, gol, gol!
19: És entrada, és que escapa Reixac, Reixac, Reixac,
18: Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac,
20: Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, Reixac, que felicitem el Barça.
14: Després de 4 dècades de silenci, el futbol va tornar a parlar en català en unes transmissions, les d'en Puyal, que no només van ser decisives per la normalització de la llengua, sinó també per trencar amb l'estil tradicional, innovant una vegada més a Ràdio Barcelona.
20: Les collons dels millors.
12: Per entendre la importància d'aquesta transmissió, avui hem demanat l'opinió al cap d'esports d'aquesta casa, en Jordi Martí.
21: Avui les retransmissions de futbol en català són un fet normal. Ho són a partir de la primera pedra, de la primera retransmissió del Barça en català des de la Guerra Civil, a Ràdio Barcelona, de la mà d'en Puyal i a partir del coratge del director, Manel García Terán. Com sempre, tot s'ha iniciat a Ràdio Barcelona, venia a dir anys després aquest històric director que va aconseguir el suport necessari i entusiasta del Barça amb Joan Granados i també, i molt important, de la Caixa. Amb els criteris lingüístics de Jordi Mir, en Puyal fa d'aquella seva primera retransmissió un espai de comunió total amb l'oient, de formidable coordinació amb els seus col·laboradors, amb un llenguatge enginyós que connecta amb la gent. Ara fa 50 anys, molts oients ho van agrair trucant emocionats a la centraleta de la ràdio, recorden els més veterans. I fins aquí, i fins avui, aquella primera pedra, sempre vigent, i per molts anys.
12: Gràcies, Jordi. Exacte, que continuï. Ara sí, però toca l'actualitat esportiva del dia.

0: L'actualitat esportiva del dia que passa per Lamine Yamal, que s'ha entrenat avui al marge, però que ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick pel partit de demà a Mestalla. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal, Gemma? Bona tarda. Amb Lamine Yamal a la llista de convocats, que sortirà al voltant de les 6 de la tarda. El futbolista de Mataró no ha entrenat avui, ho ha fet al marge per culpa d'un cop, però està a disposició d'entrar a la convocatòria i ha assegurat Hansi Flick que pot jugar demà, fins i tot d'inici, si després de la conversa que tinguin demà Lamine Yamal i Hansi Flick consideren que està al 100%. Més enllà de Lamine Yamal, també s'ha referit Hansi Flick a l'elecció dels capitans. Es va votar fa un parell de dies qui serien els nous portadors del braçalet blaugranes i han quedat Rafinha i Pedri, aquests dos escollits per Hansi Flick, i després s'han votat els altres tres capitans. Han sortit escollits Eric García, Frenkie de Jong i Lamine Yamal. Així ha explicat Hansi Flick el procés d'elecció dels capitans.
2: I want to decide these two because they are very important.
3: He volgut decidir els dos primers, són dos jugadors molt importants, Rafinha i Pedri, i normalment sempre estan en l'11. Per mi és una decisió clara i la prenc ara perquè conec millor el vestuari que abans.

0: ¡Menudo golazo!
1: Todo el estadio se pone en pie y... Espera, miran al cielo, ¿qué está pasando?
0: Llueven camisetas, balones y entradas.
2: Porque ahora en las estaciones de servicio Mueve todas tus compras suman para ganar regalos de la Liga EA Sports, Hypermotion y Liga F Mueve. Saca partido a cada parada. Consulta en mueve.es/promofutbol. Mueve.
3: Radio Barcelona. Cadena SER.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miki Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Patrocinen MediaMarkt i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
7: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
8: Sí, sí, saó.
7: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
9: Això és clau.
7: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
10: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
7: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
11: Barça!
7: Amb Siki Rodríguez a SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: Ràdio Barcelona 96.9 FM Cadena SER.
1: La Festa Major arriba al Poblenou, del 10 al 20 de setembre, i el Casino L'Aliança dona el tret de sortida. El dijous 10 a partir de les 10 de la nit, la Sala Gran es converteix en pista de ball. Música dels 80 i 90 amb DJ Juan Carlos, resident durant molts anys del mític Luz de Gas. Consulta el programa complet a casinoalianca.cat.
2: Aquest diumenge el tot és comèdia.
3: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? Conflictiu no és un terme adient.
4: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat.
2: A pocs dies de la tornada al col·le, una obra de teatre que reflecteix la realitat complexa de les nostres aules. Primera llei de Newton. Ens visitaran dues de les seves actrius, Rosa Gámez i Sara Diego. I també... El curs musical comença amb els quatre Sant Jordis d'Aitana. Amb el crític Jordi Bianchotto intentarem entendre aquest fenomen del pop més comercial, un fenomen nascut a Sant Climent de Llobregat.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
6: Sí, sí, saó.
5: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
7: Això és clau.
5: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
8: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
5: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
9: Barça!
5: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
10: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Fontvella i el Nit Bus d'AMB.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness. Mi cuerpo, mi planeta.
4: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
5: Sí, sí, segur.
4: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
6: Això és clau.
4: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
7: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
4: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
8: Barça!
4: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
9: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
1: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de Ser Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
2: Rebobinem Aquí Catalunya.

0: racó de pensar, el dels dimecres. Aquí fitxant dos habituals, portem un parell de dies amb cares noves. Avui un tàndem que funciona i que es queda. Miqui Puig, Núria Casas, què tal?
1: Bon dia.
2: Això vol dir que no hem estat nominats la temporada passada.
0: Coses que passen,
2: Som uns afortunats.
0: Ben tornats tots dos. Crec que tu, Miqui, has fet el millor exercici que es pot recomanar quan s'acaba l'estiu, que és la redacció, que et feien fer al col·le, no?
1: Em vaig passar tot l'estiu pensant, quan torni a veure les meves jefes allà, totes, na Laura, na Marina, na Núria, i dic, faré com si fos un bon nen aplicat i portaré la meva redacció d'estiu. Ara, evidentment, serà sui generis, ja ho sabeu.
0: No, home, venint de tu.
1: No esperava res més. Començo la meva redacció amb coses que m'han anat al dat. Aquest ha sigut un estiu d'outfits, vale? La meva gran batalla aquest estiu ha sigut el vestuari. El meu vestuari, no el de la resta. Arribes a una edat que sembla que segons quines coses ja no toquen, saps allò? Massa samarretes de propaganda, de grups, les he anat donant. Calça curta o calça llarga? Hi havia ratos que em miràvem calça curta i deia, hòstia, Miquel, toca o no d'això? Començo a buscar alternatives i sempre topo amb la XXL, però ojo al dato, tot he de dir que ja no sóc el més gras de la classe, perquè he vist etiquetes fins a 4 XLs, que això dius, o esteu tallant molt petit, cabrons.
2: Home, seria això, eh?
1: O jo ja no ho necessito. La calor és la que mana, i tot que jo tot el dia estic mirant revistes, blogs de moda, de com m'agradaria veure, penso que, clar, que la gent que jo veig a casa seva, els termòmetres no es deuen esfilar com s'enfilen aquí a casa nostra.
0: També et dic una cosa, que la meva àvia sempre deia allò tan horrible de qui vol lluir, de patir.
1: Per lluir s'ha de patir, senyor. O com els de Mollet, amb cots de camisa i cardança de fred, que deia la meva.
2: Sí, però estic molt d'acord amb això de que a les edats ja una mica maduretes, hi ha coses que no toquen.
1: M'ha dit maduret.
2: No, però, per exemple,
0: l'he faltat interessant.
2: Jo sempre penso que quan ja comenci potser a tocar els 50, no em deixaré el cabell llarg.
0: Què dius ara?
2: Sí.
0: Sí, eh?
2: Home, és lleig perquè cadascú ha d'anar com li doni la gana, però com ell ha dit també de les samarretes aquestes...
1: Anoto això que has dit.
2: No, però és veritat que una dona amb el cabell llarg a partir dels 50, a mi personalment, no per les altres, per mi, no m'agradaria.
1: No t'hi veus.
0: Sense ànim d'ofendre a ningú, eh? Jo,
2: no, és una cosa personal meva.
0: Senyores de més de 50 que ens estigueu escoltant... Amb el cabell llarg us respecto i m'agradeu.
2: No, però jo no em respecto a mi mateixa. Ai, les altres, perfecte.
0: Estàs visualitzant la Núria del futur.
2: Això mateix, però com el tema de les samarretes també de concerts i d'aquestes coses que tu les has regalades, sí, Miqui, perquè dius, ja tinc una edat.
1: No, és depurar, i és depurar.
2: Ja,
1: veure que no va. Bueno, que finalment...
0: Perdona, senyors de més de 40 o de gairebé 50 amb gorra.
1: Bueno, però la gorra depèn...
2: També tenen dret a portar-la.
0: Clar, dret.
2: Per això, vull dir, però veus, tenim prejudicis molt absurds.
1: Tranquils, que sortirà molta moda. Aquesta moda i aquesta temporada sortirà molta moda. Res, que finalment m'he quedat amb tres looks, saps? Que he explotat fins la sacietat, a les xarxes, si voleu, i a les fotos. Content? No, acostumat, vale? Més coses que he notat. Odio l'agost. Puntualitzo. Odio els primers 15 dies d'agost quan sembla que siguem en una pel·lícula de desastres, en un apocalipsi. Tot es para, tot va al ralentís, no hi ha serveis...
2: Tu creus que ara es para tot?
1: Sí. Ja t'ho dic jo que ho he viscut aquests 15 dies. Jo entenc que tot són coses de la vida, no? Que la gent està lligat per feina, de mans i peus, que s'ha de parar. Però hem de revisar cada sortida que fem els 15 dies d'agost. Senzillament perquè pots anar a un lloc i que ja no hi sigui. Has de fer trucades. Google tampoc serveix. Abierto fins a tal dia. No està actualitzat. Arribes fins allà, patapam, i et trobes amb la persiana baixada. Tens dues alternatives, que és el que he fet jo. Revisar cada sortida o quan arribes allà et deixes emportar i dius, bueno, doncs mira, em prendré una clara aquí al costat. També entenc que la reclusió és bona, però com que vas dir aquí una vegada, ha arribat un punt com pandèmic, eh?
2: Sí.
1: Allò de per la calor ens hem tingut que quedar dins i arriba una mica això. Què he fet jo? Doncs una cosa que solo fer molt, que és compres compulsives.
2: Ah.
1: Sí. Els únics llocs on encara he trobat obert aquests dies han sigut aquests llocs d'Andròmines, que a mi m'agraden molt. Saps? Vaig anar a buscar una cosa, volia un pot de ceràmica concret per poder posar la màquina d'afaitar i les quatre coses, i al final, mira, no ho vaig trobar. He trobat botigues de discos, que algunes estan més fresques que d'altres, però les compres compulsives, aviam si esteu amb mi, solen ser un 70-30.
0: Què vol dir això?
1: Un 70 d'encert o sort i un 30% de fracàs. Estem d'acord
0: sí,
1: o no, eh?
0: Sí, d'acord.
1: Mai tornes amb el que busques i només a mi em saciava ja quan tornava a casa, doncs això, obrir la nevera, el meu salmorejo.
0: Ai, que bo.
1: I la meva llimonada 0% baixa amb sucre.
2: No t'ho creus ni tu, això.
1: Bueno, ja, evidentment que no me caigués amunt. Però tu obres allà i veus 0-0. I aquest ha sigut l'addicció de la temporada. Què vaig trobar en aquestes compres d'Andròmeda? Doncs vaig trobar tres llibres interessantíssims, vale? En una d'aquestes sortides. I també va ser 70-30. Un era horrible, tot i la traducció de Teresa Pàmies. Era d'aquests, d'un diari d'una noia molt jove que era addicta a la droga i dius, no, calla, aquest me l'han colat. Fora, el vaig tenir que llançar. L'altre era un Eurípides, he estat llegint Eurípides, ojo tanto, no m'heu notat que estic com més, eh?
2: Però tu tens fons, tu tens fons, Miqui.
1: Bueno, ja t'ho diré.
2: Home, clar que sí.
1: I el tercer era un Jack London.
2: Home!
1: A mi m'agraden molt els llibres de gos i llops que fan Jack London. La neu em fa sentir bé i aquest cop no va ser menys, saps? Allò.
2: Però no és un llibre d'estiu, perdona, eh? El Jack London?
1: No.
2: Jo no em ve de gust, el Jack London.
1: Jo el vaig emprar, i aquí és on te faig la meva redacció, com una mena de relaxació, no? Allò, la neu em fa sentir bé i aquest cop no va sentir menys. Això ho vaig sumar-ho amb una sèrie de baleners de l'any 1859, ambientada a... No, que fos d'aquell any, eh? La sangre helada filmi i The North Water in Original. Tota plena de glaceres, imagineu-vos, eh? Glaceres...
2: Que t'ambientava, et servia amb tanta calorada, no?
1: Clar, tu imagina't, el Jack London aquí, i això, glaceres, mars del nord, homes dolents, homes bàsics, i aquella natura, eh?
2: Ara em direu molt boja, però saps que he googlejat aquest estiu?
1: Et direm boja.
2: Comprar-me una caseta a Noruega, en un fiord.
0: Home, has buscat, eh?
2: Sí, perquè és super, super barato.
0: I per quan surten?
2: Doncs per 50.000 euros en tens una.
0: Com?
1: Sí.
2: El problema és el transport. Però vull dir, Marina, com et projectes d'aquí 30 anys vivint aquí a l'estiu?
0: A mi no em portis a Noruega.
2: De viatge sí,
0: però jo...
2: Sí, el canvi és molt bèstia, eh? Cap on anem?
1: Sí, voleu que ara us faci molta ràbia i ho llego amb aquesta
0: cara? Tampoc veig a Núria Casas vivint en un fiord.
2: No, jo tampoc
1: em veig. Jo sí que m'hi veig, perquè a mi em flipa molt, eh? A mi em flipa molt Noruega, Suècia, Finlàndia.
2: No.
1: Estan molt tronats.
2: Però una cosa és que et flipi.
1: Estan molt tronats.
2: Sí. Una cosa és que et flipi, l'altra cosa és que hi visquis.
1: Són regnets d'allà dalt, no acaben de voltar rodon. Però us faré molt d'enveja. Sabeu amb qui vaig tenir una videotrucada amb una caseta no noruega, però sí sueca?
2: Amb qui?
1: Que me la va ensenyar i em van dir, mira, estic aquí de vacances, té igual, amb Nina Persson, la cantant dels Cardigans.
2: Ah, ostres, què em dius?
1: Sí, vam fer una videotrucada.
2: Sou amiguis?
1: Bueno, estem en un projecte...
2: Esteu treballant junts?
1: En comú, que si surt serà molt bonic.
2: Home, vine amb ella, em diré.
1: I, ostres, seria meravellós que vingués a Barcelona, perquè de moment ho farem tot, entre Suècia, Estats Units i online. Que
2: les teves vacances tenen molt glamour, eh? Perquè les meves estan en un parc infantil amb un tobogán, i ell, la Nina, no sé què, el filmin.
1: Això devia ser el més glamurós, perquè us deia que al final era el llibre de Jack London, la pel·li aquesta de les glaceres, que em flipa molt, eh? Però tampoc sé si era el ventilador a la cara que em feia pensar que estava més fresc. Tanatoris, massa vegades aquest estiu he anat a donar condol a amics, i si ja de normal són lloc pocs amables, els tanatoris, amb la calor per mi encara és pitjor, perquè aquest contrast de que fora ens moríem de calor, que anàvem, no és mudats, però aquell punt de que has anat una mica respectuós.
2: Anava a fer servir la mateixa paraula, respectuós, veia... Al final com es pot ser respectuós amb la roba,
1: amb la roba,
2: és tot un tema.
1: I la calor, i això. Això i aquest contrast. També m'han arribat molt males notícies en forma de morts i malalties, que aquí
2: ostres,
1: ja,
2: Miqui,
1: ja començo a estar una mica... I hi ha qui diu que és l'eclipsi, i ja diu que són els moviments de la natura, les llunes, i que tot hi ha influït una mica plegat. I ara ve el gran tema. Viure l'eclipsi o patir l'eclipsi? L'eclipsi mainstream, que l'he dit jo. Vale? L'eclipsi mainstream. Un record molt afectuós a les famílies de tots els que es varen moure en cotxe el dia de, sisplau. Molts records a les seves famílies. Molt records. Perquè el servidor va treballar aquell dia, vale? A Horta de Sant Joan.
2: Que maco.
1: Sí, molt guai.
2: I amb el crestó.
1: I va ser curiós, vale? Com em banyava la piscina municipal mentre es anava produint l'efecte. Vale? I en una d'aquestes capbussades dins l'aigua, que no sabeu en què vaig pensar.
2: En què vas pensar?
1: En el manuscrit del segon origen.
2: Carai, em vas anar lluny.
1: Llavors vaig pensar que ja no em tocava.
2: No estic al teu nivell,
1: que Miqui. Que m'agafava gran, però m'entens o no? Saps o no? Vaig pensar, i si ara passa que quan surto... I vaig dir, hòstia, no, això m'ha agafat gran. Vaig sortir corrents i quan ens va posar tot negre...
2: Però vas pensar o vas anhelar?
1: No. Pensar, vaig patir. Patir, perquè vaig pensar, i ara em quedo jo aquí sol, i he de refer tot això.
2: No,
1: home,
2: eh?
1: Home, no, ja no... Jo hi ha coses que ja no m'hi veureu.

0: T'havia avisat, mira, això ens havia advertit el Joan Anton Català, el nostre astrònom col·laborador del programa, ens va dir, fixeu-vos molt en què faran els animals en aquell moment, perquè, clar, per ells bueno, és un destarote.
1: I tornem a dir, la natura és més sàvia que nosaltres. Gran pel·lícula la que he vist aquest estiu.
2: Paul, tus libros tienen mucho prestigio. Pero no nos engañemos, las ventas son bajas. Estoy esperando tu gran novela. ¿Y con tus hijos qué? ¿No te molesta que se vayan?
3: No vives en la miseria, pero empiezas a verla muy de cerca.
4: Puedo aceptar cualquier trabajo, pero necesitaría tiempo para escribir.
5: ¿Quiere un trabajo que le deje tiempo?
0: La vas veure a casa o al cine?
1: A casa, la vaig veure a casa. I aquesta pel·lícula meravellosa francesa es diu Por la mañana escribo, és de Valéry Donzelli, i em va tocar molt de prop. Un escriptor, un tio que havia sigut primer fotògraf, vol ser escriptor, fa dues novel·les, surt a tres o quatre tertúlies, i allò que diuen el seu pare, li diu, ja has tocat fondo, has sortit de la tele nacional, i ara què? Hauries de buscar-te una feina. I el tio, per dedicar-se al que més li agrada, que és escriure, comença a fer mil feines absurdes, molt mal pagades, muntar armaris, arreglar vàters, buidar garatges, i tot a través d'una app moderna que funciona sempre a la baixa. M'explico? És una app que la gent que està allà, si vols aconseguir una feina, per aconseguir-la, com més et rebaixes el sou, és com el d'això.
0: Una subhasta a l'inversa.
6: Això amb el periodisme també passa.
1: A l'inversa, sí. El periodisme també...
6: Tampoc és tan difícil buscar això.
1: Vale, molt bé. Per mi és un esclavatge digital, vale? Basat en aquella mentida moderna de que el digital és més modern. Fixa't que sempre la gent que feia servir això era gent, podríem dir, impossibles, vale? Que hi havia moments que anava a cases d'això. Els més pobres eren els més dèspotes. Jo també quan veig Globo sempre penso que la gent que demana Globo a vegades potser gent que està al mateix nivell que els que porten Globo, però això ja seria una altra cosa. I ostres, vots favorables o negatius segons el dia que el contractant ha tingut. Ja. Això em recorda aquell capítol de Black Mirror, l'heu vist, el capítol de Black Mirror, que si tu ara em veressis malament, jo et votaria malament.
0: Sí.
1: I arriba un moment que quan ja no tens punts, ja no entres a la societat. I vaig pensar, buah, deixar en mans de depèn qui aquestes decisions em fa por. Jo també fa temps que reflexiono en l'esclavatge i en el temps de tenir, que a mi m'agradaria tenir per escriure i per composar. Poder tenir més temps per dedicar-me això als matins, no als matins tanco. El meu mòbil no funciona fins la 1, fins la 1. De fet, tinc amics escriptors que fan això.
0: Però no et genera prou ingressos.
1: Exacte, no. I aquí estem. I tanco ja la meva redacció d'estiu amb els regals, vale? És molt bonic que facin regals. Els darrers regals rebuts d'amics han sigut un quadre de Nàpols amb una frase d'en Luigi Tenco, són frases de cantautors italians o de pel·lícules italianes, amb un pantoné, em va tocar un pantoné groc preciós, me'l va regalar el Lluís Bassaganya, en Brujita, que li diem jo. Em van regalar un còmic original de Cisa, un còmic de quan Cisa traia els discos, venien uns còmics en els quioscos dibuixats, amb totes les lletres de la cançó, em va tocar...
0: Que bonic.
1: Bueno, vaig dinar amb en Pep, que és un Premi Príncipe d'Astúries.
0: Carai.
1: Sí, un senyor que és arqueòleg, que va treballar a Tapuerca molts anys.
0: El presentes així en societat, quan li presentes algú altre?
1: No, perquè el vaig conèixer aquell dia.
0: Ah.
1: El vaig conèixer aquell dia. Es va sentar, va ser el que em va regalar això del CIS, i a més em va regalar, no t'ho perdis, una ampolla d'oli de primera prensada del Catllà, que el feia ell, i un formatge de cabra. I a mi, ostres, em va venir el rotllo aquest de que em fa molt de goig, no?, quan algú amb un gest, amb un somriure, amb una mirada, per dir-te que t'estima, et regala una cosa, o pensar que allò et pot agradar. També és veritat que jo havia portat un disc signat per la Cristina, la dona en Lluís, perquè havia pensat a la Cristina li agradarà aquest Nacho Vega signat, més que a mi, potser, no? I a mi, tenir coses, regalar-les, bescanviar, això és una cosa que m'agrada molt. I aquesta ha sigut una part...
0: Mira, jo aquí discrepo, en la romantització del fet de regalar. Clar, tu has posat exemples de regals realment molt ben pensats i molt ben triats per tu.
1: L'obligació de regalar és una merda.
0: Tu la teoria del 70-30 que tens amb les botigues d'andròmines i amb les compres compulsives, jo la tinc amb els regals. I per mi és més aviat 50-50, un 50-50. La meitat de les vegades, quan ets regalat o regales, la cagues. Sí o no?
1: Totalment
6: d'acord. Per això hi ha els tickets.
0: Regals,
6: no, però ara que dieu això de les vacances, el que, i a la Laura li he dit, abans d'entrar, La pregunta que jo estic fent a moda de test sociològic és...

0: quantes vacances has fet?
1: Ah, val,
0: perquè molta gent et diu dues setmanes.
1: Pregunta-m'ho.
0: Quantes vacances has fet?
1: Zero.
0: Zero i 30 a la vegada, perquè els autònoms, és veritat, que no tenim vacances, però sí que ens les muntem. I jo cada dia aposto més per mínim 3 setmanes, perquè en 15 dies no tens ni per anar ni per sortir. I és veritat que és com està muntat el sistema.
1: Cal sortir.
0: Però ara que parlem de les desconnexions i tota la pesca, ostres, compte amb com ens organitzem el tema de les vacances.
1: Saps com he desconnectat?
0: Com?
1: Baixant en moto avui aquí.
0: Mira. Ah.
2: A més, és
1: tres que és... quarts d'hora sense mòbil. Tres quarts d'hora sense més inputs que el meu cap. Tampoc és bo. Tampoc és bo que el cap del Miquel vagi a 1000 per hora. Tampoc. Però és una manera de desconnectar. Vull dir que al final ho fas com pots.
2: I és veritat que és la gran pregunta que et fan quan tornes de vacances o com a mínim a mi m'ha passat.
0: Sí?
2: Has desconnectat?
1: Sí. No.
0: Per mi seria, però en quants dies em deixes desconnectar?
2: He descansat, no sé si he desconnectat. Mena, però a mi ja m'agrada anar seguint connectada.
1: L'altre dia al dematí surto amb la Panxo i sempre anem a un descampat que hi ha davant d'una fàbrica.
2: La Panxo, per si hi ha oients que se sumen aquesta temporada, la gossa.
1: La meva gossa, vull dir, aquí només es parla de la Panxo. És la meva vida. No hi ha més. Doncs uns senyors que de la fàbrica d'on anem a passejar cada matí, que surten allà a fumar i a fer el cigarro, dic, què? Diu, bueno, diu, comencen les vacances. Dic, però no he començat a treballar. Diu, no, les vacances de la dona, dels fills, dels gastos.
2: Clar, dir, que home, també és veritat.
1: Cadascú també ho mira, no?
2: No hi ha cases, les dues mares treballadores de la taula. Home, que tornin a l'escola els nanos.
0: Sí, no. És una sensació que al final penso...
2: Ah, vols,
0: No, m'agrada. És a dir, encara que hi hagi moments caòtics i de xou i tot, penso, és que al final sóc una privilegiada de poder estar amb la família de vacances. I cada cop més, si pogués, ho allargaria. I després torno aquí a Catalunya i penso quina il·lusió.
2: Cases, eh?
0: Però sí, estic canviant, Marina. M'estic fent gran. Per això vull anar amb el cabell.
2: Cada vegada, cada mes, el cabell una miqueta.
1: Ens ha deixat un titular, eh?
2: Lorena Vázquez, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Bon dia.
2: És que, clar, aquí veníem de comentar, Núria Casas, que a partir dels 50, crec que les dones no haurien d'anar ja
0: no, amb jo crec, per mi... No, home, a les altres que vagin com vulgui, però jo em sento com la Bruja Pirula, saps? Si vaig amb el cabell llarg.
2: Jo he de dir que m'he tallat els cabells aquesta setmana, però m'he fet més rossa.
1: Ho hem dit, sí, només veure't.
2: No sé per què, perquè necessitava com un canvi, però no sé si és per un tema de l'edat, eh? Jo crec que era com aquest any tampoc he anat a la platja i no estic morena i potser més rossa, no faig tanta cara de poca salut, saps?
0: No, home, no.
1: Saps què em diuen a mi? Em diuen, quan vas prendre el sol l'última vegada? Dic, en 1987.
2: Ah, mira.
1: Perquè anar a calça curta també és això. Si tens les cames blanques, el primer que et diuen, i que tens cames blanques?
2: Ja, perquè enlluernes.
1: Bueno, doncs ja està, però cadascú faci el que pugui, no?
2: I tant. Núria Casas.
0: Vinga, va.
2: Què t'ha fet pensar, tu?
0: A veure, aquest estiu, jo, Marina, tinc la sensació que han passat més notícies que en un curs normal. Incendis històrics, crisi a Ceuta, eclipsi, que ja l'has dit, Miqui, Mundial de Futbol, tragèdia al Tibet, temperatures extremes... I tot ha passat pel filtre, lamentablement, d'un perfil que, per sort, a la vegada, ens diuen que s'està extingint. I m'encanta que avui la Lorena estigui aquí.
2: Ai.
0: Els influencers. Diuen que han mort. Lorena, no sé si estàs d'acord... Però, senyores i senyors, benvinguts al final de l'era.
2: No sé si estic d'acord, perquè realment crec que l'opinió està bastant dividida, però a mi em sap molt de greu, m'agradaria que la cosa comencés a extingir-se. Almenys alguns que fan bastant mala praxis a les xarxes socials.
0: M'agrada, perquè jo també sóc del teu equip. Al final, tal com els entenem, és veritat que, com bé dius, s'està reconvertint. Mascaretes fora, ja no se'ls exigeix ni cal que siguin prescriptors de res, i me n'alegro perquè els havíem donat una responsabilitat social que potser no tocava a un influencer.
1: Però qui li havia donat?
0: Tu.
1: Jo no.
0: Tu indirectament li has donat, Miqui.
1: Sí, molt bé.
0: Potser perquè, d'altra banda, la classe política, el periodisme, també li feia una miqueta de mandra fer el que era la seva feina. El cas és que sí, un influencer seguirà vivint de vendre 1000 crametes per anar a dormir, però fins aquí. No cal que ens doni més opinions. I la primera que ens ha obert els ulls ha estat el naixement, et diria, no d'una influencer, sinó d'una estrella televisiva. Jules Janeiro, filla de Jesulín de Ubrique, que tipa que l'aturin pel carrer per l'eterna notícia subada sobre l'Esteban, d'això no en parlaré,
2: es
0: no és
2: el
0: Julia,
2: meu terreny. Per això s'ha canviat el nom, perquè es veu que queda millor dir-te Jules que Julia.
0: Ah, d'acord, veus? Aquí
2: Julia
0: ja no entrava.
2: Janeiro.
3: Es diu Julia i ara es fa dir Jules.
0: Sí. Bé, doncs
1: Julia.
0: Ella, com a potser a cavall de senyora de la premsa rosa i de ser una influencer, ens fa aquesta reflexió sobre què hem d'escoltar.
4: La verdad, me sorprende, o sea, yo os digo la verdad, me sorprende que esto haya dado tanto de qué hablar, porque veo muchos otros temas más importantes de los que no se habla tanto. O sea, pues no sé, como por ejemplo lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en el Congo, las agresiones que sufre el colectivo LGTBIQ+, la cantidad de mujeres maltratadas que hay en nuestro país. No sé, creo que hay que hablar más de esas cosas. Mira, y no extender tanto el chicle.
1: Hòstia, li va patar la neurona al del micròfon, no?
2: Home, els reporters estaven tots callats, sí, perquè no? Tothom es pensava que quan fessin la pregunta de què hauríem de parlar, ella es quedaria callada. I la veritat és que la nena és una... Bueno, és que sembla filla de Belén Esteban, no de Jesús Lindubri, que
0: sí,
2: per
0: sí,
2: la seva
0: sí,
2: facilitat de paraula, eh?
0: Hòstia. Doncs me n'alegro, perquè jo crec que ella ens està indirectament marcant el camí de que no cal traslladar el tema de l'influencer en els mitjans, en el nostre dia a dia, i me n'alegro perquè crec que hi ha esperança. Aquest estiu també ens hem adonat que donar un altaveu tan gran a certs influencers o creadors de contingut com si inventessin la sopa ens ha portat a veure un d'aquests fent apologia, per exemple, de la violació pel Japó.
1: Tela.
0: Un altre que és el xoc tractant-nos a les dones com si fóssim carn de guaiú i pensant-se que és Niño Becerra per parlar d'economia, o la il·luminada de la Tània Llagera parlant d'un tema tan delicat i una notícia tan forta com l'assassinat de tres nens a mans d'una mare als Estats Units, que la psicoanalitza en 10 minuts i l'excusa amb aquest argumentari. Per cert, el cas segur que us sona, perquè també és una notícia estiuenca, el de la Lindsay Clancy.
3: La madre estaba en un momento de superada. Y esto creo que todas podemos... toda madre en algún momento ha pasado por un momento horrible en el cual te sientes superada, te tienes que dar una vuelta porque no puedes con los lloros de tu hijo, porque estás superada, porque no has dormido, porque tienes una depresión postparto, porque tienes psicosis postparto, que es lo que sufría esta mujer, Lindsay Clancy. Su marido, además, se iba de brunch con sus amigos, iba a esquiar, tenía una vida más allá de ser padre. En cambio, y creo que aquí muchas nos identificamos, la madre no tenía vida más allá de ser madre. De hecho, era enfermera ¿cómo se dice? Matrona, ¿no? Ayudaba a mujeres a dar a luz, estaba en un momento en el que estaba...
0: ¿Cómo se dice? Matrona, ¿eh? Aquest és el nivell. Llavors, jo penso, ara els que ens estan escoltant, Marina, diran, d'acord, llavors, per què els tornem a escoltar? I tenen tota la raó. Però ho faig per carregar-me'ls oficialment, perquè quedin enterrats, i des d'aquí agafo el compromís públic que no fotré mai més cap influencer a la meva secció.
1: Hòstia, mira, molt bé,
0: ja està.
2: Però tens tota la temporada per davant, eh?
0: No passa res, puc viure sense ells.
1: Puc fer una reflexió? Sí. Que dius que els necessitem, vale? Que els mitjans s'han fet servir i donen notícies.
0: En el moment que te'n vas al vàter i obres el mòbil, necessites un influencer.
1: No, que aquesta reflexió la faig jo com a home de música.
0: Sí.
1: Quan veig que en els mons del periodisme qualsevol cosa és música. Com posem el mateix nivell a Serrat amb un tio que fa una cançó viral? Com posem el mateix nivell a Enric Granados, que ningú parla d'Enric Granados, amb el triqui-triqui, el fliqui-fliqui i el fluqui-fluqui? Tot això abans en la meva vida era l'horterisme. Hi havia un prescriptor musical. No hi ha periodisme cultural. No, Pepe, només és una reflexió que faig com a Miquel Puig i Bosch.
0: Per això, quan... Et puc entendre, però molts et poden tillar d'elitista amb aquest comentari.
1: Em sembla genial. I, bueno, m'han tillat de l'elitista, tot el que acaba a mi m'ho han dit a la vida.
2: Per això tenim aquí, Parista.
1: Exacte, Parista, evidentment. Perquè tinc aquest punt de tocar. Jo sempre m'agrada la reflexió. I això està passant molt amb la cultura. I és una cosa que ens l'hem de plantejar. I la música és la que està patint més. Perquè aquí encara la Rosa Badia parla de teatre amb un gust i amb una història. L'altre dia vaig sentir un grup d'aquests generalistes com un senyor de tarda deia que aquesta cançó sí que és radiable. No és radiable, és fàcil. I és diferent. I han d'haver-hi com molts més matisos. I això que dius, necessitem de molta música i descobrir. Tothom vol descobrir coses d'avui per demà. I llavors, el que passa, la gent veterana ha de lluitar encara molt més. Són reflexions. Per això, quan algú parla d'un influencer, pensa, bueno, doncs no deixa de ser el mateix que aquest nano perquè és cosí d'un cunyat, d'un que no sé què, que un dia ha una cançó.
2: Aquí jo crec que hem de ser justos, també. Primer, que la Tània Llacera no és una influencer.
0: Aquí és on anava.
2: És una noia que és periodista.
0: Aquest és el problema.
2: És una periodista que, a més, ha estat presentadora de televisió i que, com no se li ha donat l'espai que ella creia que necessitava o que mereixia, ella ara es dedica a parlar a les xarxes socials i té una sèrie de seguidors. Després d'aquestes declaracions que ha posat la Núria, ella va demanar disculpes perquè, evidentment, jo crec que després de totes les crítiques que va rebre es va donar que havia pixat fora de testa absolutament, però de tota la resta d'influencers als que has parlat, ningú va demanar perdó. La Tanella Cera, sí.
0: Està bé.
2: Es va equivocar.
0: Assenyalar la diferència.
2: Està bé, a més, de tant en tant, equivocar-se, però el que demostra que ens equivoquem a les xarxes socials, les persones que estem davant de les càmeres i davant dels micròfons, també tenim dret a equivocar-nos. I el que està bé és que la gent es mulli. I el problema és que molts de nosaltres, que estem davant de micròfons i de càmeres, per no rebre crítiques, moltes vegades no ens mullem. Per això està bé que el Miqui sigui elitista, si vol ser elitista, sí, i que sí. La Tanella Cera fins i tot hagi decidit equivocar-se, sempre i quan després assumeixis que has de demanar perdó.
1: El problema és
2: i això
1: que...
2: és el que més costa.
0: Puc dir una cosa, Lorena? No és el mateix fer ràdio que la Tania Llagera, que es grava i té temps de revisar els discurs. En el moment que tu excuses un home perquè se'n va de branys
2: vegades...
0: i dius, com se llama una senyora que és enfermera i està con niños? Ah, sí, matrona. Tu mateix estàs reflexionant i dir, no tinc el nivell.
2: Però tots tenim moltíssims errors i és que, a més, el nivell el marcaran els seus seguidors i els seus followers. A mi em pot semblar molt interessant el que explica la Marina i, en canvi, no el que explica la Laura o a l'inrevés.
1: Sí.
2: I al final
1: el filtre,
2: el valor,
1: la tria.
2: Clar, però el valor li donem als que estem a l'altra banda, igual que el valor en aquest programa, desgraciadament no li posem nosaltres, ni hi ha un tribunal objectiu que li posa, li posen les persones que ens estan escoltant.
1: Exacte. No? Sí, sí. I una última reflexió de xarxes. Estava veient una sèrie, que m'agraden molt les sèries d'assassinats de Netflix, m'encanten, un assassinat d'uns estudiants a Oklahoma, Florida, Foldy, on te sigui. De cop hi ha un acusat. Les xarxes ja l'han condemnat. Gent que es grava, això que deies tu, com aquesta senyora de Tania Llesera, que es gravi i dona l'opinió. Jo crec que ha sigut l'assassí i tal i
0: que
1: qual.
0: Escolta'm, mira el que se'n dic.
1: Igual. Per això, a mi això em fa por, em fa pànic. Per això aquesta desconnexió de l'elitista que fa comprar-se un Eurípides, l'elitista que fa mirar motos dels anys 70 que no es podrà comprar mai.
0: També diria que l'advocat del diable et diria, escolta'm, és que tu que et faltes actualitzar-te, no?
1: També, però llavors és quan li trec tots els últims xavals de música trap de Brooklyn o Oklahoma que no estan mainstream, que no són de moda, que no van a festivals patrocinats per marques de cerveses.
0: No vol dir que estiguis ancorat al passat.
1: Exacte, que això és el que passa. És que a vegades sembla que confonguem. És com quan arribi la setmana aquella que us tornareu tot bojos perquè un grup omple uns estadis i llavors jo hauré de callar perquè la meva opinió potser sentida amb ulls del fanàtic, són elitistes, ancorat al passat, rajador, tot això. A mi em diuen rajador, jo sempre dic que no. Si tu em demanes l'opinió de la meva feina, me l'estimo tant la meva feina, que he de donar la meva opinió.
0: Sabeu què podem fer aquesta hora? Sí. Saludar algú que també s'estima molt, moltíssim, la seva feina. Ferran Adrià, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: I enhorabona. Medalla d'Or de la Generalitat, ho vam saber ahir, reconeix la teva feina a la trajectòria extraordinària que ha projectat Catalunya al món. Què vol dir això? Què implica per tu rebre un reconeixement
5: bueno,
0: així?
5: La veritat, primer, és molt emocionant, no?, que el teu país pues reconeixi això, la veritat, que és molt emocionant. I sobretot jo crec que és un reconeixement no solo a mi i al Bulli, sinó a tota una generació que vam fer i que estem fent que la gastronomia catalana sigui una, no?, un efecte cultural i econòmic. Sobretot, és que el tema econòmic. Ten en compte que l'alimentació genera quasi el 28% del PIB català, el turisme quasi el 17-18%. I això, i la gastronomia és la qualitat per exportar productes, per el turisme de qualitat i tal. Dic que la gent no es quedi en, bueno, que està molt bé la cuina i tal, però que això té un impacte econòmic i compartir-ho amb tots els col·legues que vam començar en els 90, no? I avui, pues, fíjate, que la generació que n'hi ha és brutal. I no lo diem nosaltres, vull dir, lo diu el món, i si tu veus un sector tan important en l'econòmic que han sigut, vull dir, pues, líderes mundials d'innovació, no n'hi ha tant sectors... pugui dir al país que hagin sigut durant 25 anys líders en innovació, no?, a nivell mundial.
0: Mira, justament ara que parles d'innovació, comentàvem ara amb el Miqui Puig això d'actualitzar-se com a professional. Clar, tu en això hi tens un màster, no? Tu vius permanentment actualitzat i ara em fa pensar en la intel·ligència artificial, que tant en parlem. Ha entrat la intel·ligència artificial a la cuina?
5: Bueno, en tots, mira, jo tinc una frase que... ¿sabes? La intel·ligència artificial fa més intel·ligents a los intel·ligents i més tontos a los tontos.
1: Totalment.
5: ¿Vale? Llavors, una eina, vull dir que jo quan a vegades llegeixo, no, tal, qual, i jo, mira, ara estic a Madrid, vaig a la universitat que ja estem fent i assisteix a... aquí a Madrid, y tot el tema de l'educació i la IA és una revolució. És dir, la teòrica és que té que veure d'altra manera. És dir, les grans universitats americanes, Harvard, MIT, Stanford i tot altres, estan ja qüestionant el fer una assignatura curricular de la IA i després, sobretot, concentrat en el que és els chats. Perquè, clar, tu perquè vols memoritzar una informació que la tens de mà. El que tens que fer és com s'ensenya, no? Com quina és la nova ensenyança a partir de la IA.
0: Home, els germans Roca, en un dinar recent que vaig poder tenir el plaer d'estar amb ells, ja van admetre que també l'aplicaven. Ferran, jo només et vull fer una pregunta. És veritat que en els darrers temps la cuina, tu l'has teoritzat molt, l'has culturalitzat, l'has posat en el debat social, però més enllà d'aquest aspecte que és molt important...
6: T'ha penjat, Núria.
0: Doncs vale. La meva xapa no interessa.
6: Es deu haver tallat la trucada. Ara intentem recuperar-la. Ens deia, just acabava d'agafar l'AVE per arribar a Madrid. I
0: però és veritat que els Roca, la IA, la utilitzen moltíssim.
1: La IA s'ha de fer servir...
0: Per fer provatures, i tot.
1: La IA s'ha de fer servir, com diu el Ferran, per al caos error. Jo la faig servir, l'estudi de gravació. Treballo molt amb la IA. De la mateixa manera que vam ser dels primers de fer servir l'autotune, el Melodyne, l'afinació de veus, tot això. Per què? Perquè una gran toma, una gran expressió que tingui una veu desafinada, a la meva època havíem de tornar a gravar sobre la cinta, i a lo millor havia quedat una d'això, i ara es pot fer servir. De fet, nosaltres ens ha passat a l'estudi aquest estiu cremar la IA. M'explico. Arribar a un punt de que la IA li demanes una sèrie de coses que no les té interioritzades, i el gran discurs amb Suno, Suno és un dels programes que tothom fa servir, el senyor de Suno deia que el més important ara és que la IA havia de servir-se per aquestes dues coses. Mm-hmm. Per la innovació o per l'oci.
6: Hem pogut recuperar la connexió amb el Ferran Adrià. Ferran, ets aquí, eh?
5: Sí, perdona.
6: La Núria Casas t'estava traslladant una pregunta.
0: Sí, no, molt ràpid, que no sé si tens ganes ja de tornar d'una vegada per totes, o allò, això és un pensament que mai et ve al cap, de tornar als fogons 100%, més enllà d'universitats...
5: No, és que és aquest... El concepte de fogons amb bastant d'aquest tipus és molt relatiu, i ten en compte que jo quan estava en el bulli tenia tres caps de cuina, eren tres persones en el que era la part creativa i tal. Lo que fa és, vale, treballar tot el tema creatiu i una miqueta ser un petit empresari, la comunicació i tal. És veritat que aquest estiu, com he estat a casa, he cuinat molt, feia anys que no cuinava molt, a casa allà a Montjoll, i hem fet una... més de 180 receptes qüestionant-me la cuina tradicional. I ja me l'he passat pipa.
6: Quin és el teu plat preferit?
5: No, me l'he passat pipa, i la veritat és que és un tema a reflexionar fins que quin punt estés que ser canònic o no canònic quan uno fa una recepta de fricandó o d'esqueixada.
6: Et preguntava quin és el teu plat preferit, Ferran?
5: Com?
6: El teu plat preferit.
5: Pues lo que te gustará molt, però m'agrada molt el marisc, però m'agrada també la fruita. La fruita és un producte meravellós.
6: Que això necessita poca cuina, eh? Tant el marisc com la fruita, justament. Ja per acabar, just també, estàvem parlant de si som o no som elitistes. El Miqui Puig es definia com a elitista. Tu et posaries aquesta etiqueta?
1: M'heu definit a mi elitista.
6: T'has reconegut com a elitista.
5: Sí, no, saps quan val una entrada del Barça?
1: Sí, ara, exacte. Això sí que és elitisme.
5: Per posar-te un exemple, eh?
1: I els concerts de música, Ferran, que haurien de ser de preu popular si no ho són, oi?
6: No ho dic com a crítica, eh? Ho dic com a...
5: Vaja. No, però i saps quan val una habitació en un hotel de 5 estrelles?
1: Sí.
5: I llavors, i això és relatiu. Ojalà poguéssim, vale, a disfrutar a la sèrie Can Roca i costés 50 euros. Tu creus que si... Si no lo farían, pero en un restaurant que tenia 70 persones per 50 coberts, figúrate...
6: S'han de pagar els sous.
5: No, figúrate una obra de teatre, no, que solo tengo 50 espectadors.
1: Sí, total.
6: Ferran Adrià, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí. Felicitats per aquest reconeixement.
7: Una abraçada.
6: Que vagi bé. Adéu, adéu. Doncs mira, Ferran Adrià, que ens ha pogut atendre en trànsit. L'esperarem un dia amb més calma a l'estudi. Ara, Lorena, hem de passar a un tema que té nassos.
2: Ai.